Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que estava tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1000 anys.
5: Serà per aquest concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
4: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria.
4: Ja que traçant... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítim.

0: 360.
1: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
2: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
3: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
4: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa mil anys.
5: Serà per aquest concert, aquelles noies que van comprar l'entrada a Bunbury o per una altra?
4: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
5: Les convidaria.
4: Ja que traçant... No? Sí, no? Pobretes.
5: Vaja.
4: Sap? Deixem que soni?
5: Va.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITB a Control Auto ITB.
4: Home.
3: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITB de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITB.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
2: Entrades a antrapolis.com.
7: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
9: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
10: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que està en tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
11: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
12: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa 1000 anys.
13: Serà per a qui concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
12: Jo si fos Bad Bunny, i això, doncs...
13: Les convidaria.
12: Ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
13: Vaja.
12: Sap? Deixem que soni?
13: Va.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos LongDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Matí 360.
6: Diverses entitats socials impulsen a Blanes un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal.
7: Fa un any i mig, així, que quan vaig mirar i buscar que no hi havia un lloc o una comunitat o fòrum o així que estaven tot en català. I quan busques a l'internet, la veritat que no hi ha molt contingut en català. I vaig decidir que serà molt bona idea que farem una comunitat, una xarxa social, tot en català, i així tota la gent poden utilitzar.
8: Un any de Lleó 14, des de la discreció i la prudència, el Papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump.
9: Bad Bunny convertirà l'estadi olímpic en l'epicentre del reggaeton d'aquí a poc més d'una setmana, amb les entrades exaurides fa mil anys.
10: Serà per aquí concert, aquelles noies que van comprar l'entrada de Bunbury o per una altra?
9: Jo, si fos Bad Bunny, i això, doncs...
10: Les convidaria.
9: Ja que traçat... No? Sí, no? Pobretes.
10: Vaja.
9: Sap? Deixem que soni?
10: Va.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimecres 13 de maig del 2026.

0: Tenen unes quantes, unes quantes de conegudes i molt bones, a més a més. Aquesta és una d'elles, Walk Like an Egyptian, el clàssic de Bangles, aquesta banda dels 80, segona meitat dels 80, que triomfava i moltíssim amb cançons com aquesta, ja, amb la que volem començar el matí 360 d'aquest dimecres, 13 de maig del 2026.
1: Matí 360.

8 del matí, 4 minuts d'aquest dimecres. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, molt bon dia. Som al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de la FM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals que podeu fer servir per mantenir-vos informats durant tot el dia de tot el que passa a la selva i al Maresme, i també per escoltar-nos a través de qualsevol dispositiu, un ordinador, una tablet, un telèfon mòbil, i en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Comencem el programa d'avui. Avui parlarem d'habitatge social, d'un projecte que impulsen diverses entitats a Blanes d'habitatge cooperatiu. Es farà una sessió informativa en els propers dies. En parlarem amb una de les entitats impulsores d'aquest projecte. Avui també és dia de la nova normalitat amb en Josep Borrell, aquesta secció en clau d'opinió. A banda, tenim doncs les seccions habituals de cada dia, les notícies, l'agenda, la mobilitat, les portades dels diaris, i a la segona hora la Montse Rico, que arriba amb l'actualitat musical i cultural i també el viatge en el temps musical amb el DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Tot plegat les properes dues hores a Ràdio Marina. Som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Lluís Vidal. És un plaer acompanyar-vos a primera hora del matí d'aquest dimecres, un dimecres que torna a presentar-se gris, amb núvols,

amb la ubicació de l'antiga Casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsol de la plaça i obre la porta a futures excavacions per confirmar l'origen i la cronologia de les restes. Més qüestions, Endesa invertirà 10 milions d'euros entre el 2026, entre aquest any i també el proper any 2027, per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a la zona de les Guilleries. El pla inclou actuacions a municipis com Sant Hilari, Osor, Susqueda, Amer o La Cellera. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. L'objectiu és reduir incidències, millorar la resposta davant episodis meteorològics i garantir el subministrament als usuaris. Les actuacions també beneficiaran altres municipis del Gironès i de la Garrotxa. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas d'Helena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal de la jove mataronina. En canvi, per l'altre encausat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove de Mataró va morir després de precipitar-se des d'un edifici de Sabadell. I una altra qüestió que abordem avui, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui dimecres a la tarda a la Biblioteca Municipal i està oberta a tota la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via, considerada estratègica per a l'activitat social i econòmica del municipi. Durant la trobada, un equip tècnic s'encarregarà de recopilar les aportacions per iniciar el projecte de remodelació i des del consistori destaquen la voluntat d'implicar veïns i agents econòmics en el disseny d'aquest espai. Vuit del matí, 8 minuts, moment de fer un parell de punts de la informació d'àmbit general. Red Eléctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre l'apagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. A més, assegura que es troba en una situació d'indefensió en considerar que ha de demostrar la seva innocència. I un estudi del projecte europeu CIMER Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball, basat en tallers participatius, enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis o la coordinació institucional. Entre les propostes destaquen la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació amb l'entorn familiar. L'estudi també apunta a la necessitat de replantejar el model de planificació dels serveis per fer-lo més inclusiu. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui nuvolades que aniran creixent al llarg del dia i tornaran a deixar ruixats a partir de migdia, sobretot. La temperatura màxima baixa respecte a la d'ahir se situarà entorn als 20 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, cada hora també els butlletins informatius de Ràdio Marina i el nostre canal de Telegram. A aquesta hora del matí, 8 i 10, anem a fer un cop d'ull a la mobilitat. Diversos punts conflictius en la mobilitat pel que fa al vehicle privat. Per exemple, l'autopista del Maresme, la C32, és un d'ells, amb circulació amb retencions per una banda en el tram entre Vilassar de Dalt i Cabrils, en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions. També
una mica més endavant, entre Teià i Alella, també a la mateixa via, la C32, l'autopista del Maresme, 3 km i mig de circulació en retencions, també en sentit Barcelona. Atenció, perquè aquí hi ha vehicles al voral, precaució per circular per aquesta via. La C60, la via que connecta el Maresme amb el Vallès, també presenta 1,5 km de circulació amb retencions a l'alçada de la Roca del Vallès. I si anem a les comarques gironines, la C65 entre Cassà de la

En Villas hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Girona. Circulació, com cada dia, també complicada. Els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona venint des de la Selva i el Maresme en vies com les rondes de Barcelona o el Nus de la Trinitat. I pel que fa a Rodalies, hi ha, de moment, un avís de Rodalies de Catalunya per modificació del servei entre Blanes i Maçanet-Massanes de les línies R1 i RG1 a partir de les 10 del vespre. Per tant, en els últims trens del servei, per unes obres que es fan en aquest punt entre Blanes i Maçanet-Massanes. El servei es presta per carretera en lloc d'en tren entre Blanes i Maçanet-Massanes, insistim, a partir de les 10 del vespre. Vuit i 12 minuts, som dimecres 13 de maig del 2026. Arriba Joan Dausà. Welcome to my party va ser el primer single que vam conèixer del seu darrer disc Immortals, que ja està presentant en una extensa gira de concerts arreu del país. El tindrem aquí al territori, a Santa Susana, concretament a principis del mes d'agost, en el festival Mar d'Estiu de Santa Susana.

0: El so de Dua Lipa, que ha aconseguit crear un so únic i inconfusible, una marca musical, allò que comentem moltes vegades amb la Montse Rico de diversos artistes i de diversos grups, doncs Dua Lipa és un d'aquests casos que creen un so bastant característic i bastant inconfusible. Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes els cicles de concerts musical Esperança. Es fan tots els divendres de maig a les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. També tenim a Blanes el proper cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, la Fira Blanes Mar, amb diverses activitats entorn al Port de Blanes, a l'ofici de pescadors. En parlem demà, al matí 360, a l'espai l'entrevista, de manera més àmplia. També destaquem a Lloret les jornades gastronòmiques de l'arròs, que se celebren fins al 31 de maig, i participen 18 restaurants del municipi, també l'escola d'hostaleria. I el proper diumenge 17 de maig hi ha la 6a edició del Lloret contra LGTBI-fòbia a les 7 del vespre al Teatre de Lloret. A Vidreres, el cap de setmana, dissabte i diumenge, Fira de Tractoristes, i a Sils, el Tocs de Flor, amb diverses activitats. I serem en directe el dissabte al matí davant de l'Ajuntament per explicar-vos totes les activitats al llarg del matí. 8 del matí, 20 minuts. De seguida parlem d'habitatge cooperatiu.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
7: Sempre al teu costat.
8: Matí 360, l'entrevista del dia.

0: 8 del matí, 22 minuts d'aquest dimecres. Anem a parlar d'un projecte, que tot just ara arrenca, s'engega i que es presentarà de manera pública durant els propers dies en diverses sessions. Parlem d'un projecte d'habitatge cooperatiu a Blanes que impulsen diverses entitats socials amb la previsió de construir un edifici d'uns 70 pisos en un terreny municipal. Parlem amb la Robert València, que és el responsable d'impulsar projectes de la Dinamo Fundació, una de les entitats que estan implicades en aquest projecte. Albert, bon dia, benvinguts.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres al matí 360 de Ràdio Marina. Albert, davant de tots, com neix aquest projecte que preveu això, la construcció d'aproximadament uns 70 pisos d'habitatge cooperatiu?
1: Sí, doncs aquest projecte neix de detectar l'oportunitat que hi havia aquest solar municipal sense projecte al Blanes. Nosaltres estem en contacte amb el territori i fem també anàlisis moltes vegades de quins solars hi ha disponibles i vam veure que hi havia aquest solar que està al costat del Decathlon i de la Marier, a Blanes, que no tenia cap projecte municipal. Nosaltres vam estar parlant amb diverses entitats, entre elles Safera Feroche, que és l'Ateneu de Blanes, també vam estar parlant amb la Fundació Espronis, la Fundació Drissa, el grup Mifas i la Fundació Suport Girona. I la qüestió és que volem impulsar un projecte d'habitatge cooperatiu que sigui també inclusiu amb persones de diferents col·lectius per poder promoure aquest projecte d'aquests, ja dic, com a mínim 60 habitatges, però se'n podrien arribar a fer fins a 90 en aquest solar.
0: Parlem d'un solar que està ubicat, ara per situar-nos, a l'avinguda, a la carretera d'accés a la Costa Brava, entre Blanes i Lloret, aproximadament, a la zona del Decathlon, com bé apuntaves. Albert, és un terreny de titularitat municipal, per tant, de l'Ajuntament, i heu arribat a un acord amb l'Ajuntament per la cessió d'aquest terreny, entenc?
1: Encara no. És a dir, hem tingut converses amb l'Ajuntament, hi ha hagut, de moment, bona voluntat per part de l'Ajuntament, i el que estem veient ara és si realment hi ha aigua a la piscina i hi ha gent al municipi amb interès de sumar-se a aquest projecte. I per aquest motiu estarem venint a fer aquestes diferents sessions al municipi les properes setmanes per veure si realment és un projecte que s'acull pel municipi i que és d'interès, que nosaltres creiem que sí que ho és.
0: Per tant, una fase de tanteig, podríem dir-ho així, no?
1: Sí, exactament. Que estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden ser interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure que hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
0: Perquè exactament en què consisteix l'habitatge cooperatiu? Ens ho podem imaginar, però estaria bé posar una mica de llum al concepte.
1: L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una alternativa d'accés a l'habitatge diferent a la de propietat, o sigui, a la compra d'un habitatge o al lloguer. És una alternativa que neix no fa molts anys a Catalunya, tot i que té una tradició molt llarga en altres països d'Europa i d'arreu del món, perquè aquí a Catalunya la primera cooperativa d'habitatge en cessió d'ús s'inaugura el 2018 i en aquests ja pràcticament 10 anys s'han fet al voltant d'uns 1.100 habitatges cooperatius arreu de tot el territori català. Aleshores, el model de propietat es basa en que la propietat és de la cooperativa, és de l'entitat jurídica, i cedeix aquesta cooperativa als seus socis de forma indefinida en el temps els habitatges de la cooperativa. És a dir, tu pots ser soci de la cooperativa i viure en un dels habitatges, t'hi pots quedar el temps que faci falta. Per dir-ho una mica així planer, és com els antics lloguers de renda antiga, una mica, vull dir que no té una finalització de contracte, i en el qual tu participes de l'iniciativa també de la cooperativa. Per tant, tu participes de com es prenen les decisions sobre el pressupost, sobre el manteniment, sobre el funcionament del dia a dia i de la pròpia comunitat. Aleshores, creiem que és un model, ja dic, que s'ha anat obrint pas a Catalunya davant de la necessitat d'accés a l'habitatge, però també davant de la necessitat de fugir de l'aïllament i de l'individualisme i d'anar cap a un model més comunitari. Les cooperatives d'habitatge es diferencien d'un model més habitual de convivència d'un edifici qualsevol. Normalment en els edificis habituals tens, doncs, quan entres a l'edifici, el hall de l'entrada, després que és el mínim, és l'espai més petit possible, normalment amb promocions privades, hi ha l'ascensor, l'escala i després el replà també el més mínim per intentar fer els pisos privatius el més gran possible. En les cooperatives d'habitatge es fan espais comuns que el que intenten és oferir espais i oportunitats als veïns i les veïnes de poder-se relacionar i fer comunitat. I el que estem veient en les cooperatives que ja estan convivint és que es respira una forma de viure bastant diferent. Mm. Això no significa que estiguin vivint en comunes hippies en les quals tot ho fem junts o has de ser amic de tothom. No és aquest el model.
0: Cadascú té el seu espai, eh?
1: De més convivència.
0: Cadascú té el seu espai, això que ha quedat molt clar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, cadascú té el seu apartament, el seu pis, el seu espai privatiu, però hi ha uns espais comuns compartits.
0: Mm. Albert, i quina és l'aportació aproximada que ha de fer una persona per formar part sí. d'aquesta cooperativa? És un model que econòmicament s'entén que és més econòmic que la compra, per suposat, o que el lloguer evita... Com ho vaja, per entendre'ns, no?
1: Sí, per entrar a una cooperativa d'habitatges s'ha de tenir una aportació de capital inicial. Ara diré alguns números, però també els matitzaré. Arreu de Catalunya, la mitjana catalana és de 26.000 euros d'aportació de capital inicial per família, o sigui, per pis, sencer. I són uns diners que tu poses al principi de la promoció, o en tot cas, durant els dos primers anys de promoció, i que si mai marxes de la cooperativa, se't retorna aquest capital inicial. Aquesta és l'aportació de capital inicial. També dir-vos que en un projecte tan gran com és aquest, és possible que ho puguem fer bastant més assequible que això, l'aportació de capital. Depèn molt normalment de la mida. Quan fem projectes petits d'això del voltant de 20 habitatges o 15 o una cosa així, que són els més habituals, la mitjana catalana està en 18 habitatges per promoció, les aportacions de capital són més grans. Però en un projecte tan gran com aquest, és possible que puguem arribar a ser, i ara aquí potser prometo massa, però potser podria arribar a ser el projecte més assequible de Catalunya a dia d'avui. Per tant, per això també estem lluitant per aquest objectiu d'aconseguir aquest solar, perquè creiem que podem arribar a aconseguir a preus molt assequibles, sobretot pel que fa a aportació de capital inicial, pel que fa a les quotes, també la mitjana catalana són uns 600 euros al mes, però s'ha de veure també, ja dic, en comparativa amb cooperatives diferents. Per tant, jo crec que també podríem arribar a fer més assequible i que creiem que al final és molt més assequible que el mercat. Si avui mires Idealista a Blanes, no trobaràs pisos de lloguer per menys de 1.000 euros al mes. I el que estem veient és que també està pujant moltíssim. El bo també de les cooperatives és que, a part de ser contractes indefinits, la quota és estable al llarg del temps. Per tant, no variarà gaire aquesta quota en els propers 20 o 30 anys.
0: Està protegida per la inflació, per exemple, no?
1: Sí, és a dir, sí que hi ha algunes partides que sí que estan subjectes a l'IPC, tipus, jo què sé, manteniment de l'ascensor o l'electricitat de la comunitat, que sí que són despeses que pugen una mica al llarg del temps, però que en cap cas es reevaluen les quotes en base a l'IPC. O sigui, té una pujada molt menor que els lloguers habituals.
0: Mm-hmm. L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que és el que plantegeu vosaltres en aquest projecte que podria arribar a desenvolupar-se a Blanes, és un concepte similar al que hem conegut en altres municipis, com per exemple a Sant Hilari, de persones que s'uneixen amb una cooperativa per construir uns habitatges, uns edificis, per afrontar els seus darrers anys de vida, la jubilació, no? Tot i que, bueno, amb matisos, però vaja, aniria una mica per aquí la cosa.
1: Sí, al final els projectes d'habitatge cooperatiu n'hi ha de molt diversos, amb col·lectius diversos. En l'escenari de Calm és un projecte sènior, o sigui, per gent gran. En aquest cas volem impulsar un projecte intergeneracional, o sigui, que hi pugui cabre gent de totes les edats, però igualment està obert també a gent gran. De fet, sabent que és un projecte tan gran com el que volem impulsar, no és descabellat pensar que podríem arribar a fer una planta per gent gran o potser incloure aquest col·lectiu d'alguna manera diferent. Però, en tot cas, és un projecte per totes les edats, per tot tipus de col·lectiu i tota persona de Blanes i de l'entorn que tingui interès en viure en un habitatge cooperatiu a un preu més assequible que el mercat.
0: Mm-hmm. Us heu, d'alguna manera, posat, entre cometes, d'acord, diverses entitats que treballeu en l'àmbit comunitari, no? Com són vosaltres mateixos, la Dinamo Fundació, però també l'Ateneu Safera Ferotge, Espronis, Drissa, MIFA, Suport Girona. Entenc que sou entitats que ja, per la vostra tasca diària, esteu molt en contacte amb col·lectius que són especialment vulnerables quan a l'accés a l'habitatge.
1: Sí, exactament. De fet, una de les propostes per les quals el projecte de Blanes seria molt innovador, més enllà de la mida que té, i de ser la primera a Blanes, és precisament treballar amb aquests col·lectius i amb aquestes entitats. L'habitatge cooperatiu els darrers anys ha estat fent més forta la relació amb entitats del tercer sector, com són, com dèiem, Espronis, Drissa, MIFOS o Suport, Girona, i el que estem fent amb moltes cooperatives és incloure habitatges d'inclusió, és a dir, habitatges en què les persones que hi viuen poden o no ser socis de la cooperativa, però són habitatges derivats o gestionats per entitats del tercer sector que ens ajuden a acompanyar i a incorporar col·lectius que potser d'entrada no podrien accedir, ja no diguem, a habitatges del mercat lliure, però fins i tot que tindríem dificultats en afegir-se a cooperatives d'habitatge. Llavors estem encantats de poder treballar amb aquestes entitats perquè ens ajudaran realment a que el projecte sigui més inclusiu, més obert i que pugui donar cabuda a gent que potser no podria entrar de normal en aquest model. Mm. Estem calculant que al voltant del 40% de l'edifici serà per aquests col·lectius. Per tant, una bona part de l'edifici seran habitatges d'inclusió.
0: Mm. Per explicar-ho tot plegat i per resoldre dubtes, heu programat tres sessions, eh? El proper 16 de maig, el dissabte, si no m'equivoco, no? Sí?
1: Exactament.
0: Aquest dissabte, el proper 30 i el dia 13 de juny a la Biblioteca Roberto Bolaño, per tal d'això, d'explicar el projecte i de resoldre dubtes.
1: Sí, exactament. La primera sessió normalment és més divulgativa, o sigui, és d'explicar el model en general perquè la gent el pugui conèixer, i després el que comencem a fer en les següents sessions, tot i que segueixen sent obertes a tothom que es vulgui incorporar en qualsevol de les sessions, però el que anem treballant és de formar un grup motor a Blanes. És a dir, ja comencem a intentar generar aquesta autonomia i complicitat entre les persones que tenen interès perquè puguin anar-se conformant com un grup autònom, amb el nostre suport i el de la resta d'entitats, però que puguin tirar endavant amb aquesta iniciativa i amb la promoció. Per tant, no és només una sessió divulgativa, sinó que també té una mica de moviment, de dinàmiques i d'intentar també doncs, anar-nos coneixent i avançant amb el projecte.
0: Mm. Amb quins tempos treballeu? És a dir, quin pla us heu donat per veure si hi ha aigua a la piscina, com deies al principi?
1: Sí, nosaltres estem en conversa amb l'Ajuntament i ens reunirem, de fet, la mateixa setmana que ve. I a veure, la qüestió és que, clar, les eleccions municipals estan a prop sí. I hem de començar a treballar amb certa celeritat. Per tant, idealment hauríem d'aconseguir que cedeixi el sol abans d'acabar l'any o a principis d'any que ve. Això donaria el tret de sortida per començar la promoció de l'edifici, que no és instantània. És a dir, des del moment en què tenim el solar fins que podem entrar a viure a l'edifici, passen al voltant de 3-4 anys perfectament. Entre que es fa la llicència, es fa la licitació de l'obra, es fan les obres i s'entra a viure. Per tant, no és un procés immediat. Però sí que preveiem poder començar tan aviat com puguem per poder també entrar a viure tan aviat com es pugui.
0: Doncs, d'entrada, la primera parada el proper dissabte a partir de les 10:15, 10:30 del matí, a la Biblioteca Roberto Bolaño, aquesta primera sessió divulgativa sobre aquest projecte d'habitatge cooperatiu al territori. Per resoldre dubtes i conèixer una mica més el projecte. Albert València, responsable d'impuls de projectes de la Dinamo Fundació, gràcies per ser avui amb nosaltres en directe i explicar-nos aquest projecte, i on anirem seguint, de ben segur.
1: Gràcies.
0: Bon dia.

0: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
5: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine. O si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
7: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: I aquesta hora del matí fem un cop d'ull a les portades dels diaris amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimecres. Un moment a aquesta hora del matí, quan fem camí cap a les 9, d'anar al quiosc per conèixer quins són els temes, els titulars més importants i que, per tant, apareixen en les portades dels diferents diaris del país. Comencem amb el diari de Girona, on hi llegim titulars com, per exemple, que 7.000 llars no tenen la targeta per obrir els contenidors de Girona. L'Ajuntament admet un petit marge d'error en els rebuts del 2026 de la taxa d'escombraries. I també en portada, primer dia massiu de les noves protestes i vagues dels docents ho acompanyen de fotografia. Passem al punt avui, la seva portada, el tema del dia del diari, el titulant El potencial ferroviari del 2027. I també en portada, entrevista avui a Antoni Abad i Manel Larrosa, president i vocal de Ferri Vallès, qui diuen es governa un país que està en l'imaginari però que no és real. Passem a la portada de La Vanguardia, on hi llegim titulars com que l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu, i també un Trump en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. El periòdico, el Hub Tecnològic d'Espanya, diuen creix un 14% i ja val 125.000 milions. I també PSC, Junts i Esquerra Republicana presenten al Parlament una llei de foment del mecenatge. Acabem amb el diari Ara i la seva portada. Florentino Pérez descriuen convoca eleccions i ataca la premsa. I també el fiscal del cas Pujol diu que la seva família saquejava Catalunya. Aquests són els principals titulars que podem veure a les portades dels diferents rotatius, unes portades molt marcades per la vaga dels docents, que apareix a totes les portades, però també doncs, aquests altres que ara hem referenciat. Portades d'avui, dimecres 13 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Passa un minut de 3:15 del matí, arribant de Police.

0: I com cada dimecres, més o menys a aquesta hora, arriba en Josep Borrell amb la seva nova normalitat en clau d'opinió. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Tornem a tenir el sector educatiu revoltat i en peu de guerra i tornen a sorgir totes aquelles preguntes, comentaris i tòpics de cada vegada que els docents fan vaga. Tenen 2 mesos de vacances, treballen només la meitat dels dies d'un any, molts són funcionaris, d'altres interins als quals es dona una plaça sense passar per les oposicions, etc, etc, etc. Però la veritat és que trobo que aquest cop hi ha coses aquí que no s'acaben d'entendre. La més sorprenent és la resistència que aquest cop estan oposant des de la Generalitat a concedir res al sindicat dels docents, que, recordem-ho, majoritàriament no són els habituals que tots coneixem. Ni expliquen el perquè d'aquesta posició tan ferma, ni cedeixen un pam de terra. Una posició que em sembla, si més no, diferent a la que havíem vist fins ara, més complaent, més orientada a dissoldre els problemes a base de concessions. Sincerament, m'agradaria saber quins són els motius de la Conselleria d'Educació per actuar així. Per una altra banda, caldria apel·lar a la responsabilitat de totes les parts en aquest conflicte. I crec que caldria fer-ho perquè el sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes, citant textualment a l'exministre Wert. És a dir, no caiguem en allò que ja va anunciar fa més de 2.500 anys Sun Tzu a l'art de la guerra, que diu que quan veus que l'enemic està cometent un error, no el distreguis. En aquest cas, no cometem nosaltres l'error, perquè l'enemic està a l'aguait. I no, avui no acabaré dient allò de la nova normalitat.
0: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent.

0: Ràpidament anem amb la mobilitat. Complicacions a diversos punts de la xarxa viària catalana. C32, autopista del Maresme, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, 2 quilòmetres a hores d'ara de circulació amb retencions. En sentit Barcelona, també més endavant, entre Teià i Alella, 3 quilòmetres i mig, també en sentit Barcelona, i a la C31, a l'alçada de Badalona, tram final de l'autopista del Maresme, 1 quilòmetre i mig de circulació amb retencions, també en sentit Barcelona. Per altra banda, a comarques gironines, hi ha a Llambilles, entre Llambilles i Cassà de la Selva, 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Girona, això a la C65, i els accessos, com sempre, a l'àrea metropolitana de Barcelona, complicats aquesta primera hora del matí, venint des de la Selva i el Maresme, a les rondes i també al nus de la Trinitat. 3 minuts i mig per explicar-vos les notícies més destacades de les darreres hores. Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt. Segons l'anàlisi, s'han identificat possibles murs i espais interiors que encaixarien amb la ubicació de l'antiga casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsòl de la plaça Farners i obre la porta a futures excavacions. Endesa invertirà 10 milions d'euros entre aquest any i el vinent per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a les Guilleries. El pla inclou actuacions en municipis com Sant Hilari, Osor, Susqueda, Amer o La Cellera. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. Més qüestions, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas de l'assassinat de la mataronina Elena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per l'assassinat i 6 més per a detenció il·legal. En canvi, per l'altre acusat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove de Mataró va morir després de precipitar-se des d'un edifici de Sabadell. I l'Ajuntament de Lloret ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui, dimecres a la tarda, a la Biblioteca Municipal i està oberta a tota la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via, considerada estratègica per l'activitat social i econòmica del municipi. De l'àmbit general, Red Elèctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre l'apagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. I un estudi del projecte europeu Cimer Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball, basat en tallers participatius, enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis i la coordinació institucional. Entre les propostes destaquen la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació com a través de l'entorn familiar. Acabarem amb el temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres, amb nuvolades que aniran creixent al llarg del dia i tornaran a deixar ruixats a partir de migdia. Temperatura màxima avui entorn als 20 graus, una mica més baixa que la d'ahir, a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. Arribem a les 9 del matí d'aquest dimecres, 13 de maig.
1: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

0: que ja plou, Montse Rico,
1: bon
0: dia.
1: Sí, ja plou.
0: Està plovent, sí.
1: Sí,
0: bueno, ja, abans xispeja, del previst, no?
1: Perquè
0: xispeja.
1: Sí, es pot dir d'alguna manera que pluja, sí, sí.
0: Quatre gotes
1: de moment, però què diu el temps? Que plourà més, no?
0: Sí, a partir, bueno, la previsió parla de a partir de migdia tempestes, però vaja, no sé.
1: També ho deien ahir.
0: No, ahir va caure.
1: Ah, sí?
0: I tant.
1: Doncs seria a partir de les 4.
0: Sí,
1: no,
0: més tard.
1: Ah, vale.
0: No, a migdia a partir d'avui.
1: A migdia a partir d'avui, vale.
0: Ahir
1: vale.
0: Va ser la tarda. Tarda vespre.
1: Vale. No, sí, va... A veure, per allà al Maresme també va ploure, però no van ser tempestes. Va ser una pluja...
0: No, el de les tempestes és avui.
1: Normal.
0: Avui.
1: A veure. Home, el dia no comença com el d'ahir. O sigui, ahir començava amb un sol radiant, avui no. Ja començàvem aquest dia. Així que sí, pinta sí. Maneres, la veritat.
0: Sí.
1: Va, parlem de música, que avui el rock, doncs el nostre programa serà molt present. Tant a les notícies, en dues estrenes molt potents, de les que parlarem avui, com també del que parlarem ara, perquè el Cabró Rock fa pocs dies que ha desvetllat un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe. Torna el proper 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló, amb bandes doncs, consagrades com l'Axan Bustó, els Pets, Catarres, Amics de les Arts, 31 Fams, The Tires, Ludwig Bang, Doctor Prats... En fi, fins a un total de 14 artistes. La primera edició va ser una edició de rècord amb 30.000 assistents i el festival torna amb bandes, com dèiem, de primeríssim nivell. Els Pets i l'Axan Bustó donen doncs, una circumstància molt especial i és que tornen a compartir cartell després de més de 20 anys. El retorn del cantant de la Pemi Fortuny fa que aquesta reunió sigui encara més especial. Celebren el que dèiem 40 anys de trajectòria en dues gires d'aniversari on repassarem tots els grans èxits de les seves carreres. El festival té un aforament limitat i recordem que les entrades doncs, des del dimecres 13 de maig, dimecres avui...
0: Avui.
1: Ah, mira, doncs avui és quan es posen a la venda les entrades. Així que si esteu interessats per molta canya rockera catalana, el Cabró Rock, ja ho sabeu, el 31 d'octubre, amb ells, amb l'Axan Bustó i els Pets.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make it bad. Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
8: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
9: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
10: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
11: Caram, quina...
1: Dani, Dani, puja quina... el volum, puja el volum.
11: Dani, o qui vagi en el cotxe ara mateix.
1: Hombre.
11: Espera, espera, espera, deixa, deixa. Mira, no sóc especialment fan dels Deep Purple i tampoc del rock així, però jo reconec que aquesta cançó me la posaria al cotxe com a tot trapo, eh? Ja t'ho dic ara.
1: Aquesta és una d'aquelles cançons que qui no ha fet els acords, eh? Amb una, quan ha agafat una guitarra entre,
11: no sé tocar guitarra, però
1: entre
11: bueno,
1: les mans, però, home, tu agafes una guitarra elèctrica i et... T'asseguro que és, va, vinga, toca algo tal. Què sona? Esto. El que dèiem, avui parlaríem de rock i rock en majúscules. Sabeu aquella dita que els vells rockers no moren mai professionalment? Doncs sembla certa perquè avui no en parlem d'un, sinó que en parlem de dos. La primera, òbviament, és la que sona, la legendària banda britànica Deep Purple, fundada, recordem, l'any 1968...
11: Caram.
1: Pioners del heavy metal que ha estat estrena i que presenta Splat, el seu nou àlbum d'estudi que veurà la llum el proper 3 de juliol de 2026 amb la prevenda ja disponible. Produïda novament per Bob Ezrin, el disc recupera el so més potent i directe del grup gravat en l'estudi que gravaven, o sigui, el que feien als seus inicis. Doncs aquest mateix estudi, en paraules d'Ian Gillan, Splat connecta amb l'energia i la dinàmica dels clàssics com Highway Star o el que escoltem, el clàssic Smoke on the Water, reivindicant l'esperit de la banda dels anys 70.
11: Jo suposo...
1: Digues.
11: Ah, no, t'anau a dir que jo suposo que l'estudi, l'ànima, l'essència, deu ser la mateixa, però l'estudi, tècnicament, no té res a veure
1: home,
11: amb els anys 70.
1: Imagina't, si aquest tema doncs, l'enregistraven als 70, aproximadament, 70 i poc, doncs, home, 50 i pico d'anys després...
11: Han canviat molt les coses.
1: Han canviat moltíssim les coses, tot deu ser llumetes digital, bla, bla, bla, bla. O sigui, és que deu ser completament...
11: Sí, jo crec que aquell estudi segurament diferent. No es penjava. El d'ara segurament es penjarà.
1: Probablement, i molt probablement també conservin alguna relíquia, perquè un estudi d'aquests on gravaven bandes com aquesta no es pot allò, ho canviem de taula, vinga, bum, la brossa. No, home,
11: no,
1: això
11: no.
1: És, forma part de la història. Doncs el que dèiem, aquest àlbum, aquest Splat, gira al voltant d'un concepte ideat per Ian Gillan, que planteja doncs, la fi de la humanitat, però no com a destrucció, sinó com a transformació. Això que parlàvem, no?, del canvi dels temps. Musicalment es presenta com un dels treballs més contundents de la banda dels darrers anys. Estem impacients els rockers i de ben segur també els no tan rockers, perquè aviat l'escoltarem i aquí us el presentarem. Aquest és, doncs, la primera estrena, però havíem promès que no eren una, sinó que eren dues.

0: I és que això sona a glòria. És que és una passada.
1: Sona bé, sona bé.
0: Puja, no? Puja. Ja en parlàvem la setmana passada que un hotel de Nova York es presentava el nou àlbum d'estudi, Foreign Tongues, dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut! Mare meva!
1: Jo no, ja t'ho dic ara.
0: Ni jo tampoc. Tornem al tema. Nou disc que veurà la llum el proper 10 de juliol, una col·lecció de 14 temes que arriba amb menys de 3 anys després de Hackney Diamonds, un àlbum aclamat. Aclamat universalment. Recordeu que va guanyar un Grammy. O sigui, és que... porten 60 anys al damunt dels escenaris, fan un àlbum l'any passat amb temes molt forts, molt bons, guanyen un Grammy, van capçant les llistes a nivell mundial amb un munt de discos de platí. O sigui, és que no és allò de que, va, vinga, tirem allò i passa com puguis. No. S'ho curren i de quina manera. Així que aquest proper àlbum, la veritat és que amb aquest avançament promet molt. El nou àlbum s'estrena amb el single, aquest que sona, que es diu Indie Stars.

0: Sembla aquesta meravella es va crear, es va enregistrar en un període d'excepcional creativitat. Foreign Tongues es va materialitzar en menys d'un mes. Cosa increïble. Es van registrar als estudis Metropolis, a l'oest de Londres, amb Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood reunint-se novament amb el productor Andy Watt, que també va estar al capdavant de Hackney Diamonds. El resultat és un treball que captura l'inconfusible so de la banda i ho estem comprovant. El moment emotiu, doncs una aparició especial de Charlie Watts registrada durant una de les seves darreres sessions abans de la seva mort el 2021. Però tens a les col·laboracions, perquè clar, estem parlant dels Rollins. Una impressionant llista de convidats com Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Què esperàvem? Que són els Rollins. Va, escoltem això que es diu quina India Stars.
1: Quina festassa, no?
0: Buah.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
4: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Pugem al DeLorean.
1: Pugem al DeLorean, que avui ens apreta el temps, eh? Que són ja tres quarts, quasi. Sí, sí, queden dos minutets. Avui és dimecres, dimecres 13. Sort que no és dimarts i 13, no, és dimecres 13. Tenim ganes de jugar i de viatjar. Posem a la pantalla la data d'avui, 13 de maig, preparats, perquè nosaltres ho estem des de fa estona.
2: Sí.
1: Ai, no, que t'has avançat, que t'has avançat.
2: Ah, avançat.
1: Avui serà pel dia, parlarem de coses...
2: Però, escolta, no.
1: Què?
2: Que quan toqui.
1: Ah, vale, doncs deixa... Ui.
2: És 13, doncs, és 13.
1: Clar, és que és això, és que precisament parlem d'això. Avui serà, suposo que pel número del dia, doncs, que parlem de coses que no van acabar de sortir bé del tot, com el nostre inici. Ens aturem a l'any 1970, un 13 de maig de 1970, dia de l'estrena mundial de la pel·lícula Let It Be dels Beatles, que va tenir lloc a Nova York. La pel·lícula que originalment es va planejar com un documental de televisió va presentar un concert al terrat sense previ avís del grup. Quin esdeveniment, no? I tot sembla preciós, fantàstic. Doncs sí, un gran moment, però que es va convertir en la seva darrera actuació en públic, perquè poc després la banda es dissoldria.
2: Vaja.
1: Aquí està la part. Oh. Ara sí.
2: Ara sí? Vinga, va.
1: Cançó més bonica, oi?
2: Sí, és
1: doncs,
2: molt maca.
1: Això és del 13 de maig. Mira, just un any després de l'aturada anterior, un 13 de maig de 1971, sembla un gran dia per Stevie Wonder en el seu 20è aniversari, el que va rebre doncs, tots els guanys de la seva carrera fins al moment. Doncs, la seva majoria d'edat començava una nova etapa i doncs, havia de rebre doncs, tots els royalties d'aquestes primeres cançons que va fer, que van ser cançons amb molt d'èxit. Doncs bé, alguna cosa va passar pel camí, perquè tot i haver guanyat en royalties uns 30 milions de dòlars, resulta que va rebre només un milió, aproximadament. Una gran diferència, eh? 29 Home. Milions, ni més ni menys, que es van perdre pel camí i que esperem que recuperés algun més, doncs, a posteriori, però d'un a 30, eh? Doncs hi ha una lleugera diferència. La joventut que et dona aquestes coses, no? Vull dir que et despistes i et volen 29 milions de royalties. En fi, va, acabem amb ells.
2: Ara, mira. Oh. Hi ha moltes cançons de Queen que m'agraden, però aquesta, no sé, li trobo...
1: A veure, és que, clar, és com dir, tria, no sé... Hi ha coses que no es poden triar. Hi ha coses que no es poden triar com cançons històriques de Queen. La nostra darrera aturada d'avui té com a protagonista un dels components de Queen, no a tota la banda, perquè tal dia com avui, un 13 de maig, de ben segur, doncs, seria un dia que no oblidaria mai. Per què? Doncs ara ho explico. Un 13 de maig del 2007, Brian May es troba sota vigilància estricta de... vigilància policial, eh? De 24 hores. Per què? Doncs perquè un home trastornat va anunciar que es disposava a assassinar-lo. I jo em pregunto, qui anuncia aquestes coses? Tu anuncies, no sé, que et compres un cotxe, que et canvies de casa, però no anuncies que assassinaràs a un dels components de Queen. És una mica d'allò del género tonto, no? Doncs ell va i ho anuncia. Clar, què passa? Doncs que, òbviament, li posaran les coses una mica difícils, en fi. Doncs això, anunciava que volia carregar-se doncs, a Brian May.
2: I per què?
1: Doncs ara, és que és molt surrealista, eh? La policia doncs, va buscar un home que va deixar una carta a la casa del músic, eh? En què deia, te voy a matar. Per què? Doncs perquè culpava el guitarrista de Queen de la malaltia de l'assassino, diem-ne, eh? Tu dius, però a veure... A la carta va esmentar que May era un impostor, que ell era la veritable estrella del rock de la banda. La història va acabar, doncs, quan aquest home va ser arrestat, es va demostrar doncs, que el pobre no estava gaire bé, és lògic, eh? Això va ser al cap de pocs dies, i aquí va quedar la història, però és com una història així surrealista, no?
2: Bastant,
1: perquè penses,
2: bastant
1: surrealista ja que anunciïs un assassinat, però a més, que després anunciïs, diguis que Brian May és un impostor i que tu ets el verdader component de la banda, això ja és estratosfèric.
2: Home, pensa que això es diu esquizofrènia, no?
1: Doncs, n'imagino. Va, deixem que Sonny Queen, que sempre sonen bé.
2: Deixeu-me els gaons, tot i que el sentit d'aquesta cançó no era aquest, però vaja, un bon
1: sí,
2: show, eh?
1: Sí, i tant.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Marta Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.

0: Que s'acaba el
1: temps
0: programa
1: avui. Temps just per repassar la nostra enquesta, que aquesta setmana, ostres, està
0: va, una
1: molt...
0: Una mica disputada, no?
1: Sí, sí, sí, està tot molt igualat, eh? Qualsevol cosa pot passar perquè hi ha una diferència de molt pocs punts entre una i altra. Va, comencem. Quina és la nostra primera proposta de la setmana? We were good, we were gold. Que sí, que la cosa va de flors, pel temps de flors, per la primavera, per...
0: Tot de flor de cils, per tot, sí.
1: Exacte. 37% dels vots, a moment, és la que es porta el gat a l'aigua, Miley Cyrus, i aquesta, Flowers.
0: Però que no s'adormi, eh? Que no s'adormi, eh?
1: Sí, va, perquè allò, respirant-li el clatell, té a la Maya Montero i l'Oreja de Van Gogh amb aquest Rosas. Un 34%, només 3 puntets de diferència.

0: 37, 34, el Flowers, el Roses, i de Roses va la cosa, perquè aquest Bed of Roses del 92 té un 29% dels vostres vots. Què passa amb aquests roquers? On són? Bon Jovi, tercera posició.
1: Sí, sí, que la cosa està ja molt, molt per decidir encara. Jo crec que aquest 8% de vots entre el tercer i el primer...
0: I tant,
1: no,
0: i tant.
1: Vinga,
0: va, animeu-vos a trucar tots i a votar per la vostra cançó floral.
1: No, voteu.
0: La vostra cançó floral preferida. El Bed of Roses, La Oreja de Van Gogh Roses i el Flowers de Miley Cyrus.
1: Doncs amb els Bon Jovi avancem, no?
0: Doncs sí, amb
1: ells. Apa, fins demà.
0: Apa, adéu.
1: Adiós.
0: Que no et plogui gaire, eh?
1: No.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt. Segons l'anàlisi, s'han identificat possibles murs i espais interiors que encaixarien amb la ubicació de l'antiga casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsol de la plaça i obre la porta a futures excavacions per tal de confirmar l'origen i la cronologia de les restes. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas d'Helena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. En canvi, per a l'altre encausat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove va morir després de precipitar-se d'un edifici de Sabadell. I en clau general, destaquem que Red Eléctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre la pagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. A més, assegura que es troba en una situació d'indefensió en considerar que ha de demostrar la seva innocència. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui nuvolades i també ruixats. Les temperatures màximes se situen als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico. Keep it up.

0: Sí que sona a retro, veritat? Això es diu Shima i és la darrera Megan Trainor. Quina bona energia que desprèn aquest nou tema. I encara més per començar. 10 del matí, 5 minuts d'aquest dimecres, 13 de maig.
1: Sempre al teu costat.
0: 3 hores per endavant per compartir tota i la millor música del món. Et quedes? Hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
5: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacia tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
6: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
7: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Aquesta setmana ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. Amb motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició 3 temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Quan el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo el moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio
1: Marina. Aquí estem 21 minuts només per arribar a l'hora en punt perquè arribin les notícies aquí a Ràdio Marina. La música, sempre protagonista, ara de la mà de Charlie Puth.

0: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
1: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
0: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
1: Si et truquem, digues que sí.
0: La teva participació és clau.
1: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
6: La Masia Tordera.
7: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
8: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Una estratègia molt i molt pensada. Primer aquell èxit rotund al seu Guapíssima i ara aquests passos prohibits davant d'Anion. Amb ells hem arribat pràcticament a les 11. 6 minuts i l'hora en punt.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Endesa invertirà 10 milions d'euros entre 2026 i 2027 per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a les Guilleries. El pla inclou actuacions en municipis com Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Amero, també la Cellera de Ter. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. L'objectiu és reduir incidències, millorar la resposta davant episodis meteorològics i garantir el subministrament als usuaris. Les actuacions també beneficiaran altres municipis del Gironès i la Garrotxa. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui dimecres a la tarda a la Biblioteca Municipal i està oberta a la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via considerada estratègica per a l'activitat social i econòmica del municipi. Durant la trobada, un equip tècnic s'encarregarà de recopilar les aportacions per iniciar el projecte de remodelació. Des del consistori es destaca la voluntat d'implicar veïns i agents econòmics en el disseny d'aquest espai. I en clau general, destaquem que un estudi del projecte europeu Cimer Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball basat en tallers participatius, també enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis i la coordinació institucional. Entre les propostes, destaca la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació amb l'entorn familiar. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades, també ruixats, la temperatura màxima se situa als 20 graus. Demà dijous la tònica serà la mateixa, amb més pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Francesc del Parc, ara amb Coldplay.
1: Matí 360.
2: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
3: Estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden ser interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure que hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
4: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
5: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
6: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que City Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut, mare meva.
7: Jo no, ja t'ho dic ara.
6: Ni jo tampoc.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. La

0: Chef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem!
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Eren pràcticament els seus orígens. Aquest The One Night Got Away és un dels grans èxits que sonaven incansablement a les emissores de ràdio el 2010 de Katy Perry. A 23 minuts pel migdia, un migdia que sembla que avui tindrem una mica passat per aigua. No marxis gaire lluny. Un èxit recent.
1: Sempre al teu costat.
0: The One Republic. Right now, let's just run away. Això es diu Runaway. One Republic al 2023.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma el
4: teu espai. Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci... funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença

una altra d'aquestes històries d'amor que es confeccionen per la casualitat, per una cançó. Com li agrada en Joan Dausà explicar aquesta mena d'històries que sempre acostumen a tenir una continuïtat. En aquest cas, pertany al seu nou disc, Immortal.

0: Després de la nostàlgia i del romanticisme, ens activem una mica, perquè arriba molt Physical.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Una dona...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar acull des d'avui fins a divendres el segon seminari internacional Arxius i Turisme. La trobada reuneix professionals del món dels arxius i del sector turístic per tal d'analitzar l'evolució dels allotjaments turístics. El seminari posa el focus en el pas de models tradicionals com les pensions familiars a grans complexos internacionals i aborda també l'impacte social i territorial d'aquesta transformació. L'esdeveniment compta amb el suport d'institucions acadèmiques i entitats especialitzades. La iniciativa vol consolidar com un espai de debat i col·laboració per tal de preservar i estudiar el patrimoni documental vinculat al turisme. I l'aeroport de Girona ha registrat aquest abril prop de 174.000 passatgers, una xifra que representa una caiguda del 15% respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, l'activitat a la infraestructura creix en nombre d'operacions. Segons dades d'AENA, durant el mes s'han superat les 7.200 operacions amb un increment de més de l'11% i també han augmentat els vols comercials. En el conjunt de l'any, l'aeroport acumula més de 300.000 passatgers. I en clau general, destaquem que més d'un miler de centres educatius s'han adherit al manifest que planteja deixar de fer colònies i sortides al curs vinent com a mesura de pressió. La iniciativa, que va néixer al Maresme i la Selva, suma ja 1.048 adhesions arreu de Catalunya. Els docents reclamen millores estructurals al sistema educatiu i consideren que la situació actual és insostenible. La proposta preveu suspendre aquestes activitats fins que hi hagi canvis efectius per part del Departament d'Educació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous la nuvolositat i els ruixats seguiran sent els protagonistes meteorològics. Les màximes baixen una mica i se situen entre els 18 i els 19 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Aquesta és una d'aquelles cançons que inclús a qui no li agraden els boleros agrada. Aquest musical forma part d'aquest nou treball d'art romàntic de Bruno Mars. Mira, mira els mariachis. Així és com comencem aquesta nova hora després de les notícies de les 12.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Ja estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure que hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a l'atenció interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, t'ho dic ara.
5: Jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
3: El blues arriba a Santa Susanna. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susanna Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susanna Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: En un any en què es commemorava el 10è aniversari de la mort d'Avicii, nosaltres recordant aquesta versió tan i tan especial que Doctor Prats va fer amb un passat disc de la Marató. Una bona adaptació que així sonava el 2017 i que ells batejaven com les nits no moren mai. Dimecres 13 de maig, aquí a Ràdio Marina, tota la música del món.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: I al nostre costat aquest proper 31 de juliol.
2: Let me see dance, babe.
0: El veurem i molt de prop. Zucker. Serà el festival Mar d'Estiu.
2: Let me see dance, babe.
0: Fent un repàs de grans temes, de grans èxits.
2: Come on.
0: Alguns indispensables. De ben segur sonarà aquest.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
0: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a licergroup.es.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres d'aquest mes de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que està a la Casa Saladrigues i es pot visitar fins al 30 de maig. I encara un apunt més, la Fira Blanes Mar, des d'aquest divendres i fins diumenge al Port de Blanes. A Lloret destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs, que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig, en què participen 18 establiments diferents, també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge, dia 17, se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres, aquest cap de setmana 16 i 17, dissabte i diumenge, hi ha la Fira de Tractoristes amb la desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, participació d'equips d'emergència, també trobada de vehicles clàssics i jocs infantils. A més, s'ha preparat un dinar i un sopar popular. A Sils, el cap de setmana també ve carregat d'activitats, aquest dissabte i diumenge, amb el Tocs de Flor. Hi ha la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, el diumenge, dia 17, hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. I acabem a Calella, perquè aquest dissabte, dia 16, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i també a la Biblioteca Municipal, s'ha programat la primera jornada solidària AVA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Sempre al teu costat.

és tot un professional. I això es nota amb aquest nou EP anomenat Galàxia. Que t'estàs sempre estimant i no puc fer res més que deixar-me vèncer. Fa unes 3 setmanes que ens passegem per aquest EP, per aquestes galàxies, on inclou aquest satèl·lit.

ja ens vam enamorar del seu estil i de la seva veu. Primer tema, The Man I Need. Seguim investigant i escoltant els nous temes d'aquest àlbum debut d'Olivia Dean amb

0: Només a 4 minuts ja per l'hora en punt i perquè arribin les notícies. M'acomiado de tu. Ens ho trobem demà, ja ho saps, a la segona hora del matí, 3:60. Olivia Dean, a King of Leon.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt. Segons l'anàlisi, s'han identificat possibles murs i espais interiors que encaixarien amb la ubicació de l'antiga casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsol de la plaça i obre la porta a futures excavacions per tal de confirmar l'origen i la cronologia de les restes. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas d'Helena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. En canvi, per a l'altre encausat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove va morir després de precipitar-se d'un edifici de Sabadell. I en clau general, destaquem que Red Eléctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre la pagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. A més, assegura que es troba en una situació d'indefensió en considerar que ha de demostrar la seva innocència. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui nuvolades i també ruixats. Les temperatures màximes se situen als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure si hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, t'ho dic ara.
5: Ni jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina, sempre.

0: La Masia Tordera.
1: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
4: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
0: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Endesa s'invertirà 10 milions d'euros entre 2026 i 2027 per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a les Guilleries. El pla inclou actuacions en municipis com Sant Hilari Sacalm, Osó, Susqueda, Amero, també la Cellera de Ter. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. L'objectiu és reduir incidències, millorar la resposta davant episodis meteorològics i garantir el subministrament als usuaris. Les actuacions també beneficiaran altres municipis del Gironès i la Garrotxa. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui dimecres a la tarda a la Biblioteca Municipal i està oberta a la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via considerada estratègica per a l'activitat social i econòmica del municipi. Durant la trobada, un equip tècnic s'encarregarà de recopilar les aportacions per iniciar el projecte de remodelació. Des del consistori es destaca la voluntat d'implicar veïns i agents econòmics en el disseny d'aquest espai. I en clau general destaquem que un estudi del projecte europeu Cimer Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball basat en tallers participatius, també enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis i la coordinació institucional. Entre les propostes destaca la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació amb l'entorn familiar. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades, també ruixats, la temperatura màxima se situa als 20 graus. Demà dijous la tònica serà la mateixa, amb més pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caral Ticonesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caral Ticonesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caral Ticonesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caral Ticonesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina.
9: Quatre quisos. Aquí, segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
8: Sempre al teu costat.

0: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
1: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
8: passatgers. Moltes coses.
10: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
11: Ens han marcat el gol.
12: Sentit veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
13: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
14: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
15: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
16: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar.
17: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
18: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
19: Vete a tomar por culo.
20: Pues encantada de conocerte.
15: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
8: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar acull des d'avui fins divendres al segon seminari internacional Arxius i Turisme. La trobada reuneix professionals del món dels arxius i del sector turístic per tal d'analitzar l'evolució dels allotjaments turístics. El seminari posa el focus en el pas de models tradicionals com les pensions familiars a grans complexos internacionals i aborda també l'impacte social i territorial d'aquesta transformació. L'esdeveniment compta amb el suport d'institucions acadèmiques i entitats especialitzades. La iniciativa vol consolidar-se com un espai de debat i col·laboració per tal de preservar i estudiar el patrimoni documental vinculat al turisme. I l'aeroport de Girona ha registrat aquest abril prop de 174.000 passatgers, una xifra que representa una caiguda del 15% respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, l'activitat a la infraestructura creix en nombre d'operacions. Segons dades d'AENA, durant el mes s'han superat les 7.200 operacions amb un increment de més de l'11% i també han augmentat els vols comercials. En el conjunt de l'any, l'aeroport acumula més de 300.000 passatgers. I en clau general, destaquem que més d'un miler de centres educatius s'han adherit al manifest que planteja deixar de fer colònies i sortides al curs vinent com a mesura de pressió. La iniciativa, que va néixer al Maresme i la Selva, suma ja 1.048 adhesions arreu de Catalunya. Els docents reclamen millores estructurals al sistema educatiu i consideren que la situació actual és insostenible. La proposta preveu suspendre aquestes activitats fins que hi hagi canvis efectius per part del Departament d'Educació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous la nuvolositat i el ruixat seguiran sent els protagonistes meteorològics. Les màximes baixen una mica i se situen entre els 18 i els 19 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Ja estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge.

0: Dels incombustibles Rolling Stones, atents, que CD Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut, mare meva.
1: Jo no, t'ho dic ara.
0: Ni jo tampoc.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles.

0: Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreydelarajola.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta setmana ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. Amb motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Cuando el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Van dir adéu al 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
7: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
9: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
8: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
10: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes.
3: T'hi esperem. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Si imagines un espai millor, és perquè ja és possible. Lícer Group. Reformes i construcció amb una visió actual. Disseny, qualitat i execució impecable. Transformem idees en espais reals, amb cura pels detalls i acabats que marquen la diferència. A Lícer Group, rapidesa, responsabilitat i exigència en cada projecte. Visita'ns a lícergroup.es.
5: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres d'aquest mes de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que està a la Casa Saladrigues i es pot visitar fins al 30 de maig. I encara un apunt més, la Fira Blanes Mar, des d'aquest divendres i fins diumenge al Port de Blanes. A Lloret destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs, que s'estan celebrant fins a finals d'aquest mes de maig, en què participen 18 establiments diferents, també l'Escola d'Hostaleria. I aquest diumenge, dia 17, se celebra la 6a edició de Lloret contra la LGTBI-fòbia a les 7 de la tarda al teatre. A Vidreres, aquest cap de setmana 16 i 17, dissabte i diumenge, hi ha la Fira de Tractoristes amb la desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, participació d'equips d'emergència, també trobada de vehicles clàssics i jocs infantils. A més, s'ha preparat un dinar i un sopar popular. A Sils, el cap de setmana també ve carregat d'activitats, aquest dissabte i diumenge, amb el Tocs de Flor, i a la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, el diumenge, dia 17, hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. I acabem a Calella, perquè aquest dissabte, dia 16, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i també a la Biblioteca Municipal, s'ha programat la primera jornada solidària AVA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt. Segons l'anàlisi, s'han identificat possibles murs i espais interiors que encaixarien amb la ubicació de l'antiga casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsol de la plaça i obre la porta a futures excavacions per tal de confirmar l'origen i la cronologia de les restes. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas d'Helena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. En canvi, per a l'altre encausat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove va morir després de precipitar-se d'un edifici de Sabadell. I en clau general, destaquem que Red Eléctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre la pagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. A més, assegura que es troba en una situació d'indefensió en considerar que ha de demostrar la seva innocència. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui nuvolades i també ruixats. Les temperatures màximes se situen als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona i l'Alt Maresme. A les comarques gironines cada vegada es casa menys gent. Suposo que no us ve de nou. Ni per l'Església, ni pel civil. Segons les dades del 2025 a Girona, hi van haver 2.826 matrimonis. Ni un més ni un menys. Cosa que representa una caiguda del 8% respecte al 2024. Sigui com sigui, casar-se és un negoci que mou molts i molts calés. Però atenció, avui ho mirarem des de la perspectiva de convidat, de que et conviden a un casament. Ja ho sabeu, maig és aquell mes que comença amb bon temps i acaba amb la teva nòmina destruïda. Perquè arriba la temporada de casaments. Hi ha gent que a la primavera té al·lèrgia al pol·len. Jo particularment tinc al·lèrgia als sobres amb diners. A més, ara els novis ja no dissimulen, eh? Abans feien llista de noces, una torradora, uns plats... Ara directament et donen el número de compte. És meravellós, això. El romanticisme ha acabat convertint-se en una transferència bancària amb el concepte de visca l'amor. I sempre tens el mateix debat intern. Quan has de posar? Perquè hi ha una escala no escrita. Si és família propera, et deixes mig sou. Si és un amic íntim, encara. Però si és aquella parella que et convida perquè fa il·lusió omplir taules, tu busques l'opció de bisum a terminis.

0: De debò, quants casaments teniu aquest any? Molts? Pocs? Perquè hi ha gent que al maig no encadena festes, encadena rescats financers.
1: 972 313 702.
0: Digueu-nos, per quedar bé, quants calés s'han de deixar si és que et conviden a noces? I a més, aquesta tarda Martí Gironell també ens explicarà si té molts compromisos de casaments aquest mes de maig. L'Albert Fort de Diversiones, igual. I els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats ens ho explicaran en aquest programa que comença ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bo.

0: De cap a cap, visca la tarda. Martí Gironell.
1: Martinet.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. A punt de... a punt de fer-te la pregunta, no del milió, però... que cada setmana... Per cert, s'admeten suggerències i idees. Jo tinc el meu cervell que cada dia, cada vegada es va tornant més petit perquè ja no sé què coi preguntar.
2: Ah, bueno, doncs escolta'm, ja a partir d'ara que m'ho dius, ja m'hi posaré i compartirem preguntes i reflexions, sí, home, sí.
1: Escolta, saps quants gironins es van casar l'any 2025?
2: Ostres, no ho sé, però em penso que deuen ser pocs perquè és una cosa que no es porta, no? Em diuen?
1: 2.826, encara, no? Diries, no?
2: Sí, és que no tinc cap referència, tampoc, per comparar, però clar, ja tenim una edat i llavors edat d'anar a casaments de la gent del

0: teu entorn ja com que ha passat i haver-hi una època que era un no parar, que llavors, clar, la caixa també se'n ressenté, saps? Perquè dius, cap aquí, cap allà, que si roba, que si regals, que si diners, que si això, que si allò, dius, ah, no, prou, que no donem l'abast.
1: Hi ha hagut alguna vegada, Martí, que amb la teva parella dius, ostres, veig que aquests es casaran, i que diguis, ostres, tant de bo no ens convidin perquè portem una ratxa de que entre aquest, l'altre, el de llancis, sí, et deixen escurat, eh?
0: Sí, sí, home, clar que sí, perquè llavors és això que dius tu, a veure, no vivim, com deien els nostres pares, els nostres avis, no tenim la renda d'en Rutxil, saps? Vull dir, no estem carregats de calés com per anar fent, vull dir que el dia a dia ja té les seves despeses i tot plegat, i dius, home, quan veus en l'horitzó que s'acosta alguna patacada d'aquest tipus, dius, sí, tant de bo que no, o que no es casin o que es vagin a viure junts i que després de tant en tant, o quan els hi sembli, doncs muntar alguna festa o alguna xefla ben parida per celebrar-ho i ja està, perquè és que si no, la veritat és que jo recordo que els casaments d'antes, hòstia, eren prohibitius i de traco de mano armada, eh? Si em deixes l'expressió, vull dir, era de... Clar, és això de dir... Clar, tothom tenia de tot, no podies regalar gaires coses, sinó que havies d'anar a tirar de diners, i clar, llavors, bueno, i què hem de...
1: Comptar.
0: Què hem de donar?
1: Sí.
0: Clar. Sí. I anem dos, i anem quatre, i anem tres, i anem... Quants anem? Jo sol, tal... Hòstia, era un Tetris, realment.
1: Jo normalment comptava el que costaria el plat del menú, més un extra de
0: regal. Més una mica més.
1: Més una mica més, no? Tu comptaves també així, d'aquesta manera?
0: Sí, clar, a veure, és que és com... No, ja, per ser una mica legals i honestos, és com ho havíem de fer, no? Allò de dir, et pagues el això que dius tu, el cobert, i després, doncs, tens present, jo què sé, un regal, no sé, per posar un preu, dius, venga, doncs això, més això, sabent que el lloc on anaves, doncs podies, perquè per altres casaments que havies anat, o per gent que t'ho havia dit, més o menys que els hi podia costar, i llavors miraves d'ajustar, però clar, també és un problema, francament. Sí. És un marrón.
1: Parlant d'antes, antes eren llistes de noces, és a dir, el tema dels calés també hi era, però et deien, mira, tenim la llista de noces aquí, i no saps si has de comprar la vaixella, la bandeja aquesta, o la tele.
0: Sí, però saps què passa? Que això, nosaltres parlo per mi, quan ens vam casar no vam fer llista de noces, però en canvi sí que la vam fer, com molta gent, quan tens el primer fill.
1: Clar.
0: Que fas una llista de coses que sí que realment necessites i que sí que potser els pares et regalen el cotxet, potser els sogres et regalen el llitet, no sé què, però hi ha molts altres estris aguts i per haver del món infantil que, home, si fas una llista en algun lloc, doncs és molt més fàcil, i a part és això, que soluciones la papereta a aquells que t'hagin de fer un regal. Però, en canvi, en el casament, no. Jo al casament recordo jo crec que la majoria de gent ens va donar, i de convidats ens van diners. Donar diners, que és allò també tan d'antes, ja que s'ha fet l'expressió, que molta gent, el dia del casament, et ve amb un sobre i acabes la nit carregat de sobres, que sembles un mafiós, saps?
1: Vull dir,
0: ple de sobres per tot arreu.
1: I llavors, quan el padrí comença a tallar la corbata i després passa la plata, eh?
0: No, jo la corbata la tinc... la corbata encara la tinc sencera, i si vols després et passaré una foto i la veuràs. No, clar. Està intacta.
1: Escolta, avui dia suposo que... No ho sé, és... llistes de noces ja no se'n fan, no? O sigui, tot és trinco-trinco, calé contante i sonante, no?
0: No en tinc ni idea, perquè és això que et deia. Nosaltres fa molt de temps que no anem a casament.
1: Jo també, fa molt de temps.
0: I sempre que hi hem anat a petar allà mateix, és a dir, a fer comptes d'aquests que dèiem de la vella i de dir, bueno, doncs fem això, pim-pam-pim-pam, què fem? 150, 200 o 150, en funció d'allà on anaves, evidentment, o què, no? Però llistes, ja et dic, les llistes les hem tingut més quan alguns familiars o amics han tingut mainada i dius, bueno, ja, què necessiten? Què els hauríem de comprar? Què els hauríem de regalar? I llavors tires pel dret. Però amb el tema casament sí que m'enganxes completament fora de joc, perquè no t'ho sabria dir, no ho sé. Ja tens un tema aquí, eh?
1: No, és un tema, i a més, casar-se és un negoci que mou molts calés, però molts, des de restaurants, des del vestit, des del fotògraf, des del dijòquei que et posarà el d'allò, la barra lliure, la barra lliure, oi, la barra lliure que et costa cara. Sí.
0: I després hi ha les empreses que t'organitzen el viatge de nostres cap aquí, cap allà.
1: Sí.
0: Les coses també s'han de mirar. No?
1: En fi, llavors has de
0: pagar.
1: Totes maneres, tu vas tenir wedding planner o tu vas organitzar la teva manera?
0: No, ens vam organitzar nosaltres, la meva dona i jo vam anar fent, vam decidir què faríem, on aniríem, vam buscar el lloc on ens vam casar, que vam anar a Fonteta, aquí, amb uns jardins que tenen al costat de la vinya, una gent molt, molt trempada, vam fer el mateix casament allà, vam fer l'àpat allà amb una cosa que teníem molt clara, que era que ens feia molta ràbia sempre que anaves a un casament, que el pica-pica, que és una de les parts importants de l'àpat, que també l'has triat tu, els nuvis sempre se'l salten.
1: Perquè hi ha les fotos.
0: I nosaltres vam voler fer el pica-pica amb la gent, i per tant vam fer com dos pica-piques, diguéssim, un pre-pica-pica mentre fèiem les fotos ràpid, però després vam anar cap allà per poder estar amb la gent a peu dret, voltant, amunt i avall, fent un pica-pica com Déu mana, perquè si no, bueno, et perds una part important, però per la resta això, vull dir, molt, molt disfrutar aquell dia, perquè és això, perquè vam tenir la sort de poder-lo pensar i muntar com nosaltres volíem, i vaja, i res a dir, vull dir, va anar molt bé.
1: Per cert, és l'última setmana que piques, parlant de pica-pica, la setmana passada vas triar tota la cançó, aquesta setmana excepcionalment també, i a partir de la setmana que ve ja continuarem la rutina aquella que jo posaré una cançó i tu la intentaràs endevinar. Per què vols posar avui aquesta cançó de Harry Connick Jr.?
0: Ah, no, perquè és un paio que... Tu segurament que sí que el coneixes, hi ha molta gent que potser ens escolta, no l'ubica potser, però als anys 90 va ser un d'aquells crooners, no? Que li va agafar després el relleu com es diu, em sortirà demà.
1: Vaja, deien que havia de substituir el Frank Sinatra.
0: Sí, però dic que després li va agafar el relleu aquest Ali Gros que ve molt sovint per aquí a la Costa Brava, que és canadenc, bé, és igual.
1: En Michael Bublé...
0: Ara, Michael Bublé, exacte. Sí. Doncs Harry Connick Jr. jo l'havia posat molt a la ràdio, m'agradava moltíssim. A més, feia d'actor també aquest tio, perquè té una planta. I l'altre dia la meva dona m'ha explicat una història molt xula que havia sentit, i és que aquest pròxim 26 de maig Harry Connick Jr. actuarà per primera vegada al Carnegie Hall. I era una promesa que li havia fet a la seva mare quan ell tenia 10 anys i ja tocava algun instrument i tal, i la seva mare s'estava morint, i ell li va dir, jo vull anar a tocar al Carnegie Hall, i la seva mare va dir, doncs truqui a veure què et diuen, que la va trucar-hi, es va equivocar, va trucar en una oficina de correus, no sé què, devia lloc capgirar les lletres, i li va dir, no pateixis, ja ho faràs quan siguis gran i tal i qual. Pel cas, ell es va fer gran, la mare es va morir, ell va tenir una carrera com a cantant, que encara té, de fet, i mai ha actuat al Carnegie Hall, mai. I aquest pròxim 26 de maig hi actuarà per primera vegada, perquè és el dia que la seva mare hauria fet 100 anys, si fos viva. I vaig trobar la història molt
1: maca,
0: xula,
1: molt
0: i
1: maca.
0: Em va venir al cap aquesta cançó que hem punxat un piló de vegades i que, a més, també va ser dins la banda sonora de la pel·lícula The Mask, d'en Jim Carrey, que es diu I Could Only Whisper Your Name, que, a més, va molt lligat, no? Allò, ni tan sols que pogués xiu-xiuejar el teu nom, pensant en la seva mare, que no el veurà, però que ell la tindrà molt present en aquest concert que farà la setmana que ve, no l'altra, al Carnegie Hall. No? Per això jo et deia avui, hosti, posa Harry Connick Jr.,
1: doncs
0: que
1: a més,
0: aquesta cançó té una trempera.
1: Molt bé. Martí, fins la setmana que ve. Una abraçada.
0: Gràcies, que vagi bé. Salut.
1: Adéu.

0: Lady Gaga, 4:45 i 4 minuts. Després de la publi... Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Però també parlarem de la iniciativa del Girona Futbol Club que ha impulsat la campanya Cap Gos Fora de Joc amb la Fundació Anxova Peluda de l'Escala. Res, tornem ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
7: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
8: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
7: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
7: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
8: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
10: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
9: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
10: Home.
9: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
11: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
9: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
10: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
12: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
6: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
13: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
14: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
15: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
16: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
17: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Un clàssic de Stevie Wonder, Isn't She Lovely, 3:15 de la tarda, des de Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Anem a parlar del Girona Futbol Club, però no de futbol. Bé, una mica també, Bàsicament, de gossos. El Girona ha posat en marxa la campanya solidària Cap Gos Fora de Joc amb l'objectiu de donar visibilitat a l'adopció responsable i ajudar els gossos que busquen una segona oportunitat. Els jugadors del primer equip s'han bolcat de ple en aquesta iniciativa creada conjuntament amb la Fundació Anxova Peluda de l'Escala. L'Anna Esteve és del Departament de Màrqueting del Girona Futbol Club. Anna, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com va la campanya? Explica'ns una mica. Fa 15 dies crec que vau començar a posar a les xarxes socials la interacció entre els jugadors del Girona i aquests gossos que necessiten una família, oi que sí?
1: Sí, i tant. Fa dues setmanes vam començar ja, vam fer una selecció de 12 gossos i juntament amb els jugadors pues, vam anar publicant, fent públic aquests perfils de gossos per a veure si els podíem ajudar a trobar una nova família.
0: Va ser molt difícil convèncer els jugadors del Girona? S'han implicat? Perquè, clar, el Girona és l'únic equip del món que es pot qualificar de dog-friendly i entre la canya, que és la mascota, i els jugadors, que se l'estimen molt, suposo que ha estat fàcil això de que s'impliquessin en aquesta iniciativa, Anna.
1: Sí, correcte. La veritat és que, per sort, va estar fàcil. Tenim molts jugadors que la gran majoria, al final, tenen gos i està molt sensibilitzat amb el tema. De fet, tenim algun jugador que té alguna història xula de que la seva família doncs sempre ha estat molt involucrada en tema de rescats de gossos, no? I la veritat és que han estat de 10 i ens han ajudat moltíssim.
0: Heu arribat a un acord amb la protectora d'animals, l'Anxova Peluda de l'Escala, i concretament busqueu 12 famílies per 12 gossos abandonats. Porta dues setmanes la campanya, els heu col·locat tots?
1: No, ja ens agradaria. Al final, també hem de ser conscients que adoptar no és fàcil, no? Al final no és col·locar gossos com a tal, sinó que al final aquests gossos darrere venen de situacions molt difícils i, òbviament, el que intentem favorir del club és l'adopció responsable, no? Que al final, al final tenir un gos no és cap broma i que el que busquem és la família definitiva per cada un d'ells, no? Llavors, bueno, no és fàcil. De moment crec que hi ha 3 que ja estan adoptats, quasi definitius, però bueno, estem en procés.
0: Explica'ns una mica, Anna, com es dona visibilitat a aquesta acció. A través de les xarxes socials, però em sembla que també els jugadors, quan hi ha partit a Montilivi, porten a la samarreta alguna foto del gos que s'hauria d'adoptar, no?
1: Sí, en aquest cas, bueno, no és la primera campanya d'opció que fem, ja n'havíem fet d'altres anys, no? Llavors, cada any ha anat canviant una mica. Però aquest any el que vam fer és que, a part d'aquests vídeos que anàvem publicant a xarxes socials amb els jugadors presentant cada gos, el que vam fer en dia de partit, va ser que els jugadors portessin com una espècie de targeta, que, bueno, nosaltres li diem la targeta FIFA, que és la que tenen al joc aquest del FIFA de la PlayStation.
0: Sí.
1: Vam fer una rèplica de la seva carta, diguéssim, i la vam fer amb gossos, no? Bàsicament ho vam fer perquè sí que és veritat que hi ha altres equips pues, que al final pues, treuen els gossets, els ensenyen i tal, però hem de ser conscients de que, com he dit abans, són gossos que pues, venen de situacions molt difícils, no? I que al final pues, potser no toleren tant el soroll.
0: Clar.
1: Hola?
0: No. Saps? Dic que són gossos quan passen molt malament a la seva vida.
1: Exacte. Llavors, no volíem posar, no en risc, no? Però no volíem potser que els gossos passessin un mal tràmit, no? d'estar a un lloc on realment no es senten còmodes o que els hi fa por. Saps? Llavors vam decidir que no portaríem els gossos a l'estadi pues, perquè hi ha molta gent, hi ha molt soroll i pot ser agobiant per amb ells, però vam decidir donar-los visibilitat d'alguna manera perquè al final, no ens enganyem, al final on tot es veu més, no?, és a la tele. Llavors pues, bueno, vam fer aquesta iniciativa, vam agafar aquestes espècies de cartes i vam ficar 4 mètriques, per així dir-ho, no? Com una mica com presentant el gos, no? I després, pues, bueno, sí que és veritat que la foto l'onze inicial, la vam fer també amb aquestes cartes, i vam intentar donar la màxima visibilitat que vam poder.
0: L'única que accepta i tolera petards, bengales, de tot, és la canya. Està acostumada a tot. És la canya, és que és una canya.
1: És la canya.
0: I tens bon rotllo, tu, Anna, amb la canya?
1: Sí, a mi m'encanta. És que jo també soc molt de gossos i jo quan la canya entra per la porta de l'oficina esperé tot el que estigui fent.
0: Ah, sí?
1: Perquè anar a abraçar la canya i a fer-li un petó i a saludar l'Albert, òbviament, que és el tutor de la canya.
0: El cuidador, sí.
1: Sí, és que és un 10.
0: Vam tenir fa 3 setmanes a l'Albert i la canya en videoconferència. La canya, com pots imaginar-te, no parlava, però ens feia la traducció. Ens feia la traducció.
1: Home, si la canya parlés, m'assustaria una mica.
0: Sí. En canvi, em va cridar l'atenció que això, no?, que el tema petards ni s'immutava. Clar, portar gossos... Portar gossos de l'anxova peluda al camp del futbol amb una situació que han patit pobres quan passant malament, doncs seria contra
1: No, clar, imagina't. A més... No tenim control a vegades dels factors externs, no? Vull dir que fa cosa de 3 mesos també va venir un altre gos aquí a l'estadi, el Walter, que és el gos que tenen a Massorre, i va ser un partit important, van tirar un parell de petards, i clar, el pobre Walter va estar una hora tancat a oficines, pobret, tremolant, perquè li feia molta por. Doncs imagina't gossos que han estat tota la vida lligats a una cadena, que els han agredit, que, saps, vull dir que han passat situacions molt difícils.
0: Va, posem fil a l'agulla. De quina manera Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina podem ajudar a aquesta iniciativa? La gent que ens estigui escoltant en aquests moments i que vulgui adoptar un d'aquests gossos, què ha de fer, Anna?
1: A veure, ja principalment nosaltres diem que ja com... quatre maneres de participar, no? Una és fer una donació puntual a l'Anxova Peluda, que hi ha un telèfon de Bizum que bueno, és el 13768, i les altres maneres, a part de les donacions, que òbviament pues, es pot ser la més fàcil, no? Hi ha dues maneres més, que una és per ser família d'acollida, que això és superimportant, perquè l'Anxova Peluda precisament és una protectora, que no hi ha gaires, que no té un refugi com a tal, sinó que els gossos que rescaten estan tots en famílies d'acollida, és a dir, en cases, en famílies, que són voluntàries, que al final no es queden el gos definitivament, però sí que el tenen allí en acollida mentre se li busca una família. Llavors, què passa? Que com més famílies d'acollida hi hagin, més gossos es poden rescatar. No? Llavors, això és molt important... i, òbviament, adoptar ja és com la cirereta del pastís, no? Si algú està preparat per adoptar i s'ho pot permetre i és conscient de tot el que suposa, doncs, òbviament, espectacular, no? Però, bueno, sabem que no tothom, a vegades, no tothom pot adoptar, sabem que hi ha gent que porta un estil de vida, doncs, que dius, no, és que jo viatjo molt o tal, o no puc tenir un gos, però m'agradaria col·laborar, no? Doncs, hi ha diferents tipus. Pots fer una donació, o fer-te família d'acollida, o, òbviament, adoptar.
0: Anna, t'explicaré una història particular.
1: A veure, explica.
0: Estava dubtant d'explicar-la o no. Jo fa 9 anys vaig adoptar la meva gossa, la Mar, a l'anxova peluda, i es va morir fa 4 mesos. I puc donar fe que l'anxova peluda és una de les millors protectores d'animals.
1: Totalment.
0: Vaig triar-la, es deia Mar, ho dic en present, es diu Mar, i és una gossa, vaja, una barreja, però que bé, que la vaig anar a buscar a l'anxova peluda, i per tant animo a tothom a que, vaja, trobo, com pots notar, sóc un fan dels gossos, i el tema del maltracte m'afecta molt, i anar a trucar a la porta a l'anxova peluda és una molt bona iniciativa. Anna.
1: No, la veritat és que nosaltres ja et dic que quan se'ns ha presentat l'oportunitat, òbviament va venir tot a través de l'Albert, i òbviament no vam dir que no, ja ho havíem fet altres vegades, altres anys, i som conscients de que, ostres, de que fa una feina brutal, a més són superbona gent, i estem superagraïts d'haver pogut fer això amb ells. I aprofito per dir que una de les gosses que està en adopció, la Bela, que precisament és de les més poruques que hi havia, s'ha escapat i s'ha perdut a les planes d'Hostoles. Llavors, aprofito per dir-ho perquè...
0: Digo.
1: Hi ha algú que ens escolte, que sàpiga doncs, que hi ha una gossa que està perduda.
0: Quin color?
1: La Bela és blanca amb taques marrons i taques negres és bastant poruca, sí. Per tant, que si algú la veu o algo, no us hi apropeu de cop.
0: Quina raça és? O és una barreja?
1: No, és una barreja. Però és justament la mare dels tres cadells que tenim, el Timol, aquí, el Floc, i la mare, i aquesta gossa la van rescatar de Càceres.
0: Ostres.
1: Que hi havia una protectora que havia convidat coses o així, i tres d'ells se'ls va quedar l'anxova peluda. I justament aquesta, me'n recordo, a més, com va venir, que vam gravar, era una de les situacions més bèsties, perquè venia embarassada, justament va donar llum ja aquí a l'Empordà, però justament s'ha escapat perquè pues, és molt poruca o així, i clar, estan buscant, llavors, bueno, pues, aprofito ja que...
0: Atenció, missatge, ja que missatge d'urgència a les Planes d'Hostoles, a veure si la trobeu. Anna,
1: sí, a veure.
0: Una abraçada molt forta i gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi bé.
1: A vosaltres.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Endesa invertirà 10 milions d'euros entre 2026 i 2027 per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a les Guilleries. El pla inclou actuacions en municipis com Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Amer o també la Cellera de Ter. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. L'objectiu és reduir incidències, millorar la resposta davant episodis meteorològics i garantir el subministrament als usuaris. Les actuacions també beneficiaran altres municipis del Gironès i la Garrotxa. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui dimecres a la tarda a la Biblioteca Municipal i està oberta a la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via considerada estratègica per a l'activitat social i econòmica del municipi. Durant la trobada, un equip tècnic s'encarregarà de recopilar les aportacions per iniciar el projecte de remodelació. Des del consistori es destaca la voluntat d'implicar veïns i agents econòmics en el disseny d'aquest espai. I en clau general, destaquem que un estudi del projecte europeu Cimer Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball basat en tallers participatius, també enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis i la coordinació institucional. Entre les propostes, destaca la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació amb l'entorn familiar. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades, també ruixats, la temperatura màxima se situa als 20 graus. Demà dijous la tònica serà la mateixa, amb més pluja. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
7: Com?
6: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Cinc de la tarda i 4 minuts, seguim aquí a De Cap a Cap. D'aquí uns moments, l'Albert Fort, el líder de Diversiones. A veure amb quina cançó ens sorprendrà avui i ens farà ballar per divertir-nos una estona en aquesta hora que comença ara mateix.

0: Per cert, per mantenir-nos sempre joves, com diu el títol d'aquesta cançó, tenim l'Albert Fort, perquè ens porta petxengades de quan érem joves. Vaja, aquesta és la gràcia de la secció aquesta i la gràcia i l'èxit de l'Orquestra Diversiones. Albert, bona tarda.
1: Què dius, guapo? Escolta'm una cosa.
0: Què?
1: Aquesta cançó que has posat, Forever Young...
0: Sí.
1: Me la van posar els meus amics i la meva família l'any passat, que vaig fer 50 anys.
0: Carai.
1: I van jugar amb la metàfora de Ford, perquè jo em dic Albert Ford.
0: Sí.
1: Forever Young.
0: Oh, que maco. Sí. Que bé.
1: Què et sembla?
0: Que ben trobat, eh?

0: Orinal del cel.
1: Pot ser.
0: No, no, ja t'ho dic, t'ho dic perquè jo sóc d'Olot i em diuen que és l'orinal del cel perquè sempre plou, eh? Sempre, sempre plou. Vull dir que... us vau trobar amb les condicions meteorològiques més o menys habituals a la capital de la Garrotxa, però me n'alegro que, malgrat la pluja, el fang i tot el merder, vau poder fer el concert. Escolta una cosa, avui estic demanant... saps que el mes de maig la majoria de gent es casa?
1: Hòstia! No, no ho sabia, això.
0: Bé, a veure, el mes de maig tradicionalment sempre és el mes que... el qui té intenció de casar-se pel civil o per l'església, doncs ho fa. El que passa que, a partir d'unes dades, l'any passat es van casar a Girona 2.826 parelles, va baixant un 10%, i avui estic demanant no si us voleu casar o us voleu emparellar, sinó si us conviden a una boda, què acostumeu a regalar? Quants calés deixeu per quedar bé?
1: Ah,
0: que és un tema delicat, aquest, eh? Oh, i tant,
1: que
0: sí, sí, i tant, i tant.
1: No, no, perquè... És la invitació a darrere que comporta allò. I ara que... Bueno, normalment el que es fa és comentar amb els que van, no?, en aquell casament per no ser menys que l'altre, no?
0: Pactar-ho. Pactar-ho.
1: No ho sé, jo crec que ara la forquilla que deu estar entre els 200 i 300 euros.
0: Sí, una cosa així. A mi ens deien ara oients també entre 150 i 200. En tens molts de casaments o ja se t'han casat tots els teus amics?
1: No, ja. Mira, l'any passat vaig tenir-ne un. D'un membre de Diversions i també de les Oques Grasses, que va ser una festa brutal, d'en Josep Valldeneu. I aquest any en tinc un altre, d'en David Vallès, que és un altre company que havia estat en Diversions, que es casa, però al setembre.
0: Molt bé. Encara tens...
1: Però bueno, ja que d'això faig la falca. Si la gent que es vulgui casar, Maria Fort, la meva germana, fa les decoracions florals, jo aprofito aquí la falca.
0: Quins collons! Mare meva santíssima! No, no, no, està bé.
1: I una cosa, i tinc que saludar el capatàs de la brigada de Calonge, que ens escolta cada dimecres, en Marcos, una abraçada per ell. Tio, la gent ja me demana que els saludi per la ràdio. Tio, és un fenomen, això, Joan. No. És un fenomen.
0: Tu me n'alegro, estic content. Jo faig el que puc, però bàsicament la gràcia és teva, perquè si no, no... Això no tiraria, Això no ho tiraria. El que passa que tinc un sisè sentit per agafar col·laboradors com cal. Això sí que m'ho reconec.
1: Gràcies, guapo. Jo també t'estimo.
0: Que cabron. Va, escolta, avui què ballarem? El ritme de qui?
1: De la Gypsy King.
0: Ostres! El Volare!
1: El Volare, però bueno, no és una cançó seva, però la van adaptar ells,
0: sí.
1: Que és... Tot i que avui fa un dia pioc, avui
0: Sí.
1: No acaba d'arribar la primavera,
0: No.
1: Va fer un Sant Jordi espectacular aquell dia que vas venir a Calonge, que ens vam carregar de sol,
0: sí.
1: Que vam posar els vermells com a tomàquets, però... No acaba d'arribar, a veure si arriba.
0: Molt bé, doncs posem Volare dels Gypsy Kings. Escolta, per cert...
1: Escolta'm, aquesta setmana a Vilablareig.
0: Ah, home, festa major, i tant.
1: Festa major.
0: Molt bé.
1: La meva filla, ja fa el que també, tota familiar, la meva filla, Reykjavik, també... a Sant Feliu, a la Sala Las Vegas, i a Calonge, al Festival Aparador, més de 20 propostes juvenils de totes les comarques de Girona i de la Baix Empordà. I visca el Barça. Felicitats, que hem sigut campions. Ja està.
0: Apa, adeu, que et bombin. Adeu.
1: Adeu, amunt Girona, demà.
0: Adeu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Heu d'anar a molts casaments aquest any? Quants calés s'haurien de deixar per quedar bé amb la parella dels novis? Va, a veure què diuen per aquí. Pere de Sant Gregori. Jo sempre intento posar com a mínim 150 euros si és un casament proper. Ara bé, si aquell mes va just, tampoc crec que ningú hagi de quedar malament per donar menys. Aina de Calonge. Entre vestit, perruqueria i regal, cada boda et deixa la targeta tremolant. Amb les amigues solem fer regal conjunt perquè surt més a compte. Jo diria que avui dia la majoria es mou entre 100 i 200 euros. En David de Roses, hi ha casaments que sembla que vagis a una gala dels Oscars. Si és un amic de tota la vida, encara t'hi esforces, però quan és aquell cosí que no veus des del 2014, costa més rascar-te la butxaca. La Montse és de Blanes i diu: nosaltres sempre hem sigut de regalar el que podem sense fer teatre. He vist gent endeutar-se per quedar bé en un casament i em sembla una barbaritat. Si els novis t'estimen, entendran qualsevol situació. Va, i ara que som un casament, música de casament.

0: D'acord amb els Figaflowers, aquí també busquem solucions i no problemes. Per exemple, per treure cabòries problemes, Michael Jackson ens anirà de meravella. D'aquí a 4 minuts, serà després de la publicitat.
1: De cap a cap.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma!
7: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
8: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
9: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
10: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
11: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
10: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
11: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
10: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
12: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
13: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
14: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
15: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dos minuts i tres quarts de sis de la tarda. Dani Cortés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: T'agrada Michael Jackson?
1: I tant.
0: Sí. Ah, per cert, no havíeu d'anar a veure Michael?
1: Sí.
0: I què, em pots fer la crítica de la pel·lícula?
1: Sí, com a pel·lícula molt normal, sí. Ara el fet de veure el nebot de Michael Jackson fent de Michael Jackson és apassionant.
0: Sí.
1: Com a pel·lícula no passarà la història, però la seva actuació sí. O sigui, el fet que existeix... Com a obra cinematogràfica no passarà a la història. El fet que existeixi aquesta pel·lícula sí que és un element històric que s'ha d'anar a veure.
0: I el fet que existeixi aquesta pel·lícula fa intuir, quan acabes de veure-la, que hi haurà una segona part.
1: Sí, sí, sí, sí, no, eh? Jo tampoc no vaig tenir tan clar.
0: La part més obscura i més...
1: Sí, però vols dir que faran una pel·lícula només amb la part obscura?
0: No, i barrejaran tot, ja veuràs.
1: Jo a mi em fa la sensació que ho deixaran aquí, però bueno, sí que ho han dit, que hi treballaran... No ho sé.
0: Molt bé, si els vols ajudar ja ho saps.
1: Per què?
0: Ah, no sé, per si tens idees, per fer de Michael Jackson, ja com a seguidor. Escolta, res, d'aquí uns segons amb en Dani, repassem com cada setmana altres notícies que han estat actualitat a Girona i l'Almaresme, però abans, avui m'has de contestar una pregunta divertida. Has d'anar a molts casaments aquest any?
1: A un.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Quants calés s'haurien de deixar per cada bé?
1: Ui. Ara em fas dubtar, perquè l'amiga, la boda de la qual vaig al setembre, ella va venir al meu casament. I no recordo quants diners em va... O sigui, jo volia posar el mateix, posant el 4% d'inflació, però... però ja està, posar la mateixa quantitat. I no sé quants diners em va... I no guardo el compte aquell en què vaig rebre tots els regals.
0: Que miraràs el que et va pagar per pagar-li el mateix?
1: Sí, sort que no m'està escoltant. També t'ho dic, no, però hauria d'investigar. No, jo que potser uns 300, 350...
0: Bé, això és
1: la
0: molt,
1: quantitat,
0: eh?
1: No?
0: Sí, és molt això, eh? La majoria s'està de 150-200. Fins ara...
1: 150-200. No, bueno, sí, jo comptava amb els dos, amb dues persones.
0: Ah, vale.
1: Sí, 350, dues persones.
0: Perfecte.
1: Poder, pel que dius, em quedo curt, poder hauré de fer els 400,
0: no
1: però...
0: No sé, no, i tu mateix, això va amb la consciència. Ja ve de fàbrica.
1: És que t'explicaria moltes coses d'aquest casament, que, insisteixo, sort que no es troben dins de l'àmbit d'escolta, de cap de les emissores que fan aquest programa, perquè
0: què?
1: Perquè aquesta persona fa un casament...
0: Momentet, que baixa la música. Digues.
1: Fa un casament a lo grande, saps?
0: Ah.
1: Molt gros, amb molta gent. Una part dels quals és un casament de poble a l'Aragó. Una part important dels convidats són convidats de compromís dels pares dels nuvis, sí? Què passa? Que els pares del nuvi paguen el cobert...
0: Ah.
1: Els pares del nuvi paguen el cobert d'aquestes persones, compromís seu, no?
0: Exacte.
1: Ara, el regal que vingui d'aquestes persones va cap als nuvis, per tant, és ingrés directe. Saps allò que fas el balanç entre el que et costa el casament i els regals que guanyes?
0: Et surten a compte
1: casar-te.
0: Això és
1: directe, ingrés directe. Clar, aquí tindrà molts ingressos aquesta parella pel seu casament.
0: Escolta, de moment, sí, necessitaran ingressos, perquè en aquests moments a Lloret hi ha un debat sobre reformar l'avinguda de Vidreres, que jo ara mateix em preguntes on cau l'avinguda de Vidreres, no t'ho sabria dir, però és a Lloret, eh?
1: Sí, és una de les avingudes d'entrada.
0: Ara ho miro per Google Maps mentre expliques el d'allò i ho sé.
1: És una de les avingudes d'entrada, avinguda important al present i també ha de ser avinguda del futur, una d'aquelles vies que molta gent fa servir cada dia, però que poques vegades es mira com un espai de possibilitats, amb possibilitats. I ara l'Ajuntament ha obert un procés participatiu per decidir com s'ha de transformar aquesta avinguda considerada una de les principals artèries del municipi.
0: És l'entrada.
1: L'entrada. Sí, bueno, de fet, ve de Vidreres. És l'entrada que ve de Vidreres. No, ja es diu així. Avui mateix, d'aquí a tot just 12 minuts, farà la primera trobada.
0: Home, això és notícia.
1: Trobada participativa a la sala polivalent de la biblioteca. Una sessió oberta a la ciutadania per recollir propostes dels veïns, comerciants i altres agents vinculats a l'avinguda. És una avinguda que té un important paper social i econòmic i es vol incorporar la visió dels ciutadans en el seu disseny.
0: Molt bé, deixem la la selva marítima i anem a la selva interior, la capital, a Santa Coloma de Farners. Què hi han trobat sota la plaça de Santa Coloma de Farners?
1: Doncs restes arqueològiques. Han mirat sota la plaça i han trobat indicis d'una història amagada. Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques, sobretot al sector nord-oest de la plaça. Aquest punt coincideix en l'espai on, segons la cartografia històrica, hi podria haver hagut la Casa Farners. Una casa que era una edificació noble vinculada a algunes de les famílies més importants de l'oligarquia local. La documentació històrica apunta que va tenir un paper important en els primers episodis de la Guerra dels Segadors de 1640.
0: Ostres, així
1: que no descartem que tinguem un nou punt de peregrinatge nacional. També consta que l'edifici hauria quedat afectat pels incendis de l'aixecament popular de 1640, i més endavant les guerres, els registres indiquen que també hauria estat destruït definitivament durant la Tercera Guerra Carlina l'any 1875. L'estudi apunta que sota la plaça hi podria haver les restes de tres habitacions amb una llargada d'uns 17 metres. També s'hi ha detectat una estructura rectangular de 5 metres per 4. Els treballs també han identificat restes, altres restes possibles, prop de l'església del carrer Frederic Clascà. Hi ha una possible habitació d'uns 60 centímetres de profunditat, i al centre de la plaça també hi han trobat murs amagats sota nivells de runes i enderroc. Han trobat moltes coses més, alteracions més profundes sota terra, metre 40,
0: encara
1: sota
0: hi trobaran petroli, ja ho veuràs, hi trobaran petroli.
1: T'imagines?
0: Fotran petroli allà a la plaça, ja ho veuràs.
1: Per tant, bé, en tot cas, coses han detectat restes arqueològiques fins i tot des del segle XI. I ara doncs caldrà fer excavacions, que no sé si ho tenien previst o no, però si no ho tenien previst, ara se'ls embolica la cosa.
0: Exacte. Va, escolta una cosa, curiosament, perquè les xifres fins ara indicaven el contrari, han baixat els passatgers a l'aeroport de Girona, tu?
1: Per això t'ho porto, perquè de tant en tant tenim, bueno, cada mes tenim les xifres de passatgers de l'aeroport de Girona, no cal portar-les cada mes perquè ens avorrim, però en aquest cas crida l'atenció perquè ha tingut menys passatgers però més activitats de vols. La terminal de Vilobí d'Onyar ha tancat el mes d'abril amb prop de 174.000 passatgers. Aquesta xifra representa una baixada del 15% respecte al mateix mes de l'any passat.
0: És molt.
1: Tot i el descens, clar, això contrasta amb el fet que hi ha més operacions, que hi ha hagut un 11% més d'operacions de vols que han passat per l'aeroport de Girona, en total 7.200, un 11% més que l'abril del 2025, i també han crescut els vols comercials, vaja, dintre tot el que portem d'any porta acumulat l'aeroport de Girona 314.000 passatgers, i durant l'abril s'han portat 5,5 tones de càrrega de mercaderies.
0: Molt bé. I ara farem, per acabar la secció, antigament a la ràdio, dic mentida, encara es fa avui dia, los discos dedicados. Jo em pensava que això dels discos dedicados moriria algun dia, però escolto les tardes a la competència que la gent truca, demana discos dedicados, i aleshores avui posa'm a prova, demana'm una cançó i a veure si sóc tan ràpid de posar-te-la immediatament.
1: Breathless de The Corrs.
0: M'encanta. Sense respiració, eh? Sí, doncs mira, a la una, a les dues...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Lloret de Mar acull des d'avui fins divendres al segon seminari internacional Arxius i Turisme. La trobada reuneix professionals del món dels arxius i del sector turístic per tal d'analitzar l'evolució dels allotjaments turístics. El seminari posa el focus en el pas de models tradicionals com les pensions familiars a grans complexos internacionals i aborda també l'impacte social i territorial d'aquesta transformació. L'esdeveniment compta amb el suport d'institucions acadèmiques i entitats especialitzades. La iniciativa vol consolidar-se com un espai de debat i col·laboració per tal de preservar i estudiar el patrimoni documental vinculat al turisme. I l'aeroport de Girona ha registrat aquest abril prop de 174.000 passatgers, una xifra que representa una caiguda del 15% respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, l'activitat a la infraestructura creix en nombre d'operacions. Segons dades d'AENA, durant el mes s'han superat les 7.200 operacions amb un increment de més de l'11% i també han augmentat els vols comercials. En el conjunt de l'any, l'aeroport acumula més de 300.000 passatgers. I en clau general, destaquem que més d'un miler de centres educatius s'han adherit al manifest que planteja deixar de fer colònies i sortides al curs vinent com a mesura de pressió. La iniciativa, que va néixer al Maresme i la Selva, suma ja 1.048 adhesions arreu de Catalunya. Els docents reclamen millores estructurals al sistema educatiu i consideren que la situació actual és insostenible. La proposta preveu suspendre aquestes activitats fins que hi hagi canvis efectius per part del Departament d'Educació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous la nuvolositat i el ruixat seguiran sent els protagonistes meteorològics. Les màximes baixen una mica i se situen entre els 18 i els 19 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Quan tot funciona, no es nota. Però quan falla, necessites els millors. Electroiglesias, instal·lacions elèctriques i fontaneria amb un enfocament actual, ràpid, net i eficient. Electroiglesias, innovació en cada detall, professionalitat en cada servei. Confia en qui cuida casa teva com si fos seva. Visita'ns a electroiglesias.es. Solucions intel·ligents, resultats impecables.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Última hora de cap a cap a les 6 i 4 minuts des de Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital Empordà. Precisament a l'Empordà, la capital de l'Alt Empordà, i anirem d'aquí a 7 minuts mal comptats per saber quina cançó ha triat avui Carles Ayats per descobrir curiositats de grans èxits dels 80 i 90. I pel mateix preu ens donarà alguns consells per fer activitats a l'Alt Empordà.

0: Carles Ayats.
1: Va, anem cap a Figueres. Carles, com estàs?
2: Bé, aquí esperant per explicar-vos coses que passaran a Figueres, com tu bé abans avançaves una mica.
1: Molt bé. I què passarà a Figueres? Que em puguis explicar.
2: Anem a explicar-vos, per exemple, a partir de demà, que és dijous, que és dia de mercat a la ciutat, doncs a la tarda vespre hi haurà una conferència sobre un paravent oriental que recentment s'ha recuperat, que és obra d'un jove Salvador Dalí, i la conferència anirà a càrrec de la Mariona Seguranyes al Museu de l'Empordà. I seguint en Dalí, com no podia ser, parlant de Figueres, diumenge a la Casa Natal acollirà un post-crossing surrealista. Si no sabeu què és un post-crossing...
1: Ara t'anava a preguntar, què carai és això?
2: Te'n recordes d'allò que abans es venia a les botigues de records que eren postals? Que ara ja la gent envia un WhatsApp quan estava viatge.
1: O allò de la Verge de Lourdes que nevava, que el posava sobre la tele? Això?
2: Sí, seria més o menys de la mateixa època.
1: Molt bé.
2: Doncs això de les postals... que encara n'hi ha, per cert, ha creat un moviment que es diu el post-crossing, en el qual unes quantes persones es reuneixen i decideixen des d'allà escriure postals i enviar-les arreu del món. Doncs això és el que es farà aquest diumenge a la Casa Natal de Figueres. S'ha triat una postal original de Melitó Casals, amb Meli, que sabeu que és el fotògraf al qual la ciutat li està dedicant durant aquests dies una gran exposició retrospectiva en tres espais diferents. Doncs entre les activitats paral·leles es munta aquesta activitat familiar que pretén enviar postals del Teatre Museu Dalí arreu del món. Veurem la setmana que ve on han a parar totes aquestes. Continuant amb el cap de setmana, doncs el divendres arrenca la festa de Sant Isidre de Cabanes, que s'allargarà fins al diumenge, que a banda de tastos, músiques, sardanes, hi haurà doncs la tradicional sembra de pinyons, un espectacle popular que paga la pena veure. El dissabte se celebra llançar medieval, que, com podeu imaginar-vos, doncs omplirà la vila d'oficis, d'artesania i d'espectacles. I al càmping La Ballena Alegre doncs es farà la tradicional, que ja en porten 29 edicions, Furgo Volkswagen, que és aquella reunió de furgonetes de la marca Volkswagen, que després ens els acabem trobant per l'autopista els diumenges de tornada.
1: Per cert, un momentet, posa el freno. El càmping La Ballena Alegre ha estat premiat com el millor càmping d'Espanya, i el dilluns, crec que és el dilluns, efectivament, de la setmana que ve, el seu director estarà amb nosaltres per parlar del càmping, que és un dels més grans d'Europa, jo diria,
2: I és espectacular, és un municipi dintre del municipi de Sant Pere Pescador, és una cosa increïble. Doncs com et deia, tancant el cap de setmana, el diumenge tindrem Aplec de la Sardana a Figueres, Aplec de Falconera a Roses, també hi haurà la Fira de Flor a Vilanant, Port de la Selva celebrarà Sant Baldiri, i si voleu un mercat vintage acabat amb una rosada, doncs aneu fins a Bàscara. Com veieu, tenim un cap de setmana per triar i remenar aquí a l'Alt Empordà.
1: Va, avui, què ens portes? Cançó dels 80, principis dels 90. Què hi ha en la discoteca particular de Carles Ayats avui?
2: Mira, avui m'he centrat en aquest repàs que sempre fem d'arqueologia musical amb una cançó d'una formació que es diu Mike and the Mechanics i que es titula The Living Years.
1: Oh! Quina passada. Si no l'heu sentit mai, és una passada. És una obra mestra. És una gran cançó, en definitiva.
2: És d'aquelles que cal esperar al final d'aquesta presentació i escoltar-la. I a darrere hi ha una gran història, perquè molta gent la relaciona només amb el Mike Rutherford, que és un dels components de Genesis. Però la veu que realment ens captiva és la de Paul Carrack, i aquesta és la que avui precisament vull reivindicar.
1: Doncs va.

0: explica-la, explica-la.
1: Mira, Pol Càrrec és d'aquells artistes que no sempre han anat amb lletres gegants, però que ha deixat empremta una mica per tot arreu. És la veu del How Long amb els Ace, del Tempted de Skeezy, i a més d'aquesta joia de Mike and the Mechanics. Però també va passar per Roxy Music i amb els anys s'ha convertit en un músic molt respectat, capaç de treballar amb gent com el Roger Waters, els Pretenders, els Smiths, i fins i tot va escriure una cançó que més tard varen enregistrar els Eagles.
0: Carai.
1: És, per tant, un d'aquells talents de prestigi que passen, però gairebé desapercebuts.
0: Per tant, Carles, un currículum realment extens.
1: Sí, i per això ajuda a entendre que aquesta cançó tingui com tanta ànima. És que no la canta algú quan el se vol, la canta una veu doncs, que té ofici, que té ànima i que té aquella manera de dir les coses sense sobreactuar.
0: Clar, al darrere hi ha Mike Rutherford, naturalment.
1: Sí, és el guitarrista i el baixista del Genesis, que amb Mike and the Mechanics va trobar un espai doncs, com molt més pop, més directe, més de cançó que no pas amb la seva banda en la qual tots el recordem. I precisament aquest The Living Years és possiblement el moment més alt de tot el projecte. De fet, continua sent una de les peces bandera del grup fins al punt que la recopilació del 40 aniversari que varen celebrar l'any passat s'ha presentat com Looking Back, Living the Years.
0: I de què va la cançó?
1: Mira, doncs no és una balada qualsevol ni d'aquelles banals. És una cançó sobre el que no es diu a temps, sobre una relació entre pares i fills, sobre arribar tard a segons i quines aquelles converses complexes que mai acabes de tancar.
0: Clar, i això és el que el fa realment universal.
1: Sí, jo crec que moltes persones s'hi poden veure reconeixibles, no? Parla d'una experiència com molt comuna. Estimes, discuteixes, calles i te n'adones sovint massa tard que t'han faltat paraules. Però això continua funcionant també ara.
0: I a nivell comercial va ser un enorme èxit, això, eh?
1: Total, mira, número 1 als Estats Units, 2 al Regne Unit i va donar al grup 4 nominacions als Grammy. Per tant, no estem parlant d'una cançó només estimada, apreciada per aquells que ens agrada la música, sinó també és un dels grans èxits globals del pop adult de finals dels 80.
0: És curiós, una cançó molt dels 80 que alhora no ha envellit gens, en el fons. I
1: no,
0: en la forma.
1: Gens ni mica, però és que fixa't que el tema aquest que comentàvem està com intacte, no? Aquestes relacions, aquesta necessitat de parlar mentre encara hi som, de no esperar, de dir-nos les coses quan toca i no deixar-les esperar ni esperar més endavant.
0: The Living Years, Mike and the Mechanics. Carles, fins la setmana que ve. Una abraçada.
1: Ens escoltem.
0: Adeu.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Maig i setembre sembla ser que són els mesos on hi ha més casaments i us pregunto avui si heu d'anar a molts casaments aquest any i quants calés s'haurien de deixar per quedar bé. Albert de Lloret diu, no entenc això de donar diners als casaments. Abans es feia una cosa senzilla i prou. Ara tothom vol boda amb DJ, food truck i focs artificials. Jo normalment faig 120 euros i ja em sembla prou correcte. La Clara és de Malgrat. Diu, crec que s'ha exagerat molt això dels diners dels casaments. Hi ha parelles que gairebé calculen beneficis. Jo prefereixo fer un detall sincer i passar un bon dia abans que obsessionar-me amb la quantitat.

0: Brass in Pocket, Sorra la butxaca. I després, Luz de Luna. Som companys. Us en recordeu d'aquella sèrie del 1989 que protagonitzaven Bruce Willis i Cybill Shepherd? Doncs aquesta és la banda sonora que us convido a escoltar després de la pausa de Publi. Tornem d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
8: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
9: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
10: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
11: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
12: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: cap a cap. Visca la tarda.
1: Blanca i radiant te va la novia. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones...
2: Hola, Esmeralda.
3: Bona tarda, Zem.
2: Què? Què hem de fer?
3: Aquest que canta és en Rafael.
2: Rafael? És en José Guardiola.
3: Ah, doncs mira, m'havia semblat en Rafael.
2: No. No, perdó, és la... No, sí, és... No, no, és en Guardiola. Sí, sí, en Guardiola. Sí, sí.
3: Ah, molt bé, home.
2: Què tal?
3: Molt bé. Bé, gràcies al cel. I tu?
2: Jo, gràcies a la terra, molt bé. Sí, sí.
3: Però, bueno, doncs, escolta, bé, si tu estàs bé, jo estic bé, estem bé tots dos. Veus quina il·lusió? Ja hem fet festa major.
2: Escolta, parlant de festa major, bé, casar-se és una festa major.
3: I tant. O un enterro, segons per aquí.
2: Bueno, clar, depèn d'aquí.
3: Clar.
2: L'última, anava a dir l'última festa major, l'últim casament que vas anar, te'n recordes quan va ser?
3: L'últim casament que vaig anar va ser el meu.
2: No,
3: i no me'n guardi, no tornar mai més a cap.
2: No m'ho crec, segur.
3: Oh, i tant, no vaig anar. No vaig anar ni al casament del meu fill, però perquè estava malalta. Però si m'haguessin deixat triar, tampoc hi hagués anat.
2: Però, a veure...
3: Bueno, he vist el resultat, més, encara millor.
2: Escolta, però algun detall, algun regal al teu fill sí que li vas fer, no?
3: Collons, el vam fer hereu, què et sembla? Hòstia, aquest... El dia que jo em mori, heretarà una casota de 300 sí. i pico metres quadrats. Bé, ara
2: no.
3: Valen milions aquestes però, cases. Ostres, sí, però... està clar, li vam donar calés i li vam pagar el viatge de nòvios.
2: Ostres, però és que sembles de la Virgen del Puño, Esmeralda?
3: No, sí, de la Virgen del Puño, ja et fotran.
2: Ah.
3: El que passa que són unes... Són de, la meïnada són, uns, com es diu això, unes... Aquestes llagastes que t'enganxen a la pell i t'aixuclen la sang, la veïnada són això, sempre han sigut.
2: Un moment.
3: I te'ls estimes perquè són fills teus, perquè si no, dius, val més que hagués tingut un sac de rates.
2: Esmeralda, què són llagastes que aixuclen la pell? Pots parlar, m'ho pots traduir?
3: Collons, aquests animals, això, aquestes baboses que s'enganxen a la pell, és que no me surt ara, sanguijueles. És que no me surt ni un català, i no
2: jo tampoc,
3: vull passar en castellà, perquè som a Catalunya, però no me surt en català.
2: No sé si llagastes és correcte, però en fi, és igual.
3: Una llagasta és un garrenc. Són aquests menjos també que s'enganxen als gossos i els xiclen la sang, els garrencs.
2: Escolta,
3: per
2: curiositat, què et van regalar tu quan et vas casar?
3: A mi no em van regalar, no em van fer gaire regals perquè quan me vaig casar jo no es portava gaire això de fer regals.
2: No?
3: Però hi ha un regalo que en aquell moment vaig agrair i que vist amb el temps penso la mare que havia arribat a poder parir quin tros de fill de puta.
2: Calla, home, calla!
3: Saps què me van regalar?
2: Què?
3: Una munyidora per les vaques. Una màquina de munyir. Saps aquelles màquines que
2: sí,
3: té unes tatires
2: sí.
3: i se'ls enganxen sí, a les vaques sí. allà de les metes?
2: Però això no regala per casament, no?
3: Doncs això me van regalar. Per això dic, home, s'ha de ser fillars de puta o no?
2: Bueno, sí,
3: així,
2: però parla bé, cony.
3: Home, a veure, s'ha de ser així o no s'ha de ser així? Ara, compte, et vas a casar i, a més, oh, no li va posar nada al meu home, m'ho ha donat a mi, eh? Va dir, regalo per la nòvia!
2: Bueno, escolta...
3: I va regalar una màquina de munyir.
2: Mirem per la part positiva. Has munyit molt a la teva vida?
3: Home, sí, però, escolta, jo li hagués munyit una altra cosa d'aquest que em donàs.
2: Apa, Esmeralda.
3: I reien, i amb aquell bastó del meu home, i vinc a riure. Com si ja t'estiguessin dient, vull dir, en 18 anys que tens, perquè jo tenia 18 anys, eh?
2: Sí.
3: En 18 anys que tens, ja t'estic condenant aquí a viure tota la santíssima vida enganxada a la merda d'una vaca.
2: Apa, Esmeralda, ja desvarieix.

0: Família, toquem el camp, fotem el camp, toquem el dolç, el que vulgueu, això s'acaba, demà continua. A partir de les 4, Taronja, Marina Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un estudi amb georradar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt. Segons l'anàlisi, s'han identificat possibles murs i espais interiors que encaixarien amb la ubicació de l'antiga casa Farners, així com altres elements soterrats en diferents punts de la plaça. També s'ha localitzat el traçat d'una antiga conducció d'aigua que travessava el nucli urbà. L'estudi apunta al valor històric del subsol de la plaça i obre la porta a futures excavacions per tal de confirmar l'origen i la cronologia de les restes. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per al principal investigat pel cas d'Helena Jubany. En concret, sol·liciten 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. En canvi, per a l'altre encausat, demanen el sobreseïment provisional de la causa. Els fets es remunten al desembre del 2001, quan la jove va morir després de precipitar-se d'un edifici de Sabadell. I en clau general, destaquem que Red Eléctrica ha criticat la investigació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre la pagada i acusa el regulador de manca de precisió i possible conflicte d'interès. La companyia ha presentat al·legacions a l'expedient sancionador i defensa que la seva actuació es va ajustar a la normativa vigent. En aquest sentit, reclama l'arxivament immediat del cas. A més, assegura que es troba en una situació d'indefensió en considerar que ha de demostrar la seva innocència. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui nuvolades i també ruixats. Les temperatures màximes se situen als 20 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Estem veient, això si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure que hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, t'ho dic ara.
5: Ni jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: meus astres. Adeu.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
5: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
6: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
7: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
6: Entrades a antrapolis.com.
7: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
8: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
9: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
8: passatgers. Moltes coses.
10: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
11: Ens han marcat el gol.
12: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
13: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
9: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
14: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
15: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
16: La dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
17: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
18: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
19: ¡Vete a tomar por culo!
20: Pues encantada de conocerte.
15: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
8: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Endesa invertirà 10 milions d'euros entre 2026 i 2027 per reforçar la xarxa elèctrica a diverses zones de la selva, especialment a les Guilleries. El pla inclou actuacions en municipis com Sant Hilari Sacalm, Osor, Susqueda, Amero, també la Cellera de Ter. Les millores preveuen noves línies elèctriques, la reforma de centres de transformació i la construcció de noves infraestructures per augmentar la fiabilitat del servei. L'objectiu és reduir incidències, millorar la resposta davant episodis meteorològics i garantir el subministrament als usuaris. Les actuacions també beneficiaran altres municipis del Gironès i la Garrotxa. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat una jornada participativa per definir el futur de l'Avinguda de Vidreres. La sessió es fa avui dimecres a la tarda a la Biblioteca Municipal i està oberta a la ciutadania. L'objectiu és recollir propostes i opinions sobre la transformació d'aquesta via considerada estratègica per a l'activitat social i econòmica del municipi. Durant la trobada, un equip tècnic s'encarregarà de recopilar les aportacions per iniciar el projecte de remodelació. Des del consistori es destaca la voluntat d'implicar veïns i agents econòmics en el disseny d'aquest espai. I en clau general, destaquem que un estudi del projecte europeu Cimer Inclusió conclou que les persones grans amb discapacitat o dependència en entorns rurals afronten dificultats importants per mantenir la seva autonomia i participar en la vida comunitària. El treball basat en tallers participatius, també enquestes i entrevistes, identifica mancances en àmbits com la mobilitat, l'accés als serveis i la coordinació institucional. Entre les propostes, destaca la creació d'una finestreta única per avaluar necessitats, la implantació de transport a demanda i noves fórmules de suport i mediació amb l'entorn familiar. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades, també ruixats, la temperatura màxima se situa als 20 graus. Demà dijous, la tònica serà la mateixa, amb més pluja. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Matí 360.
1: Un estudi amb georadar ha detectat restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma. Les troballes podrien correspondre a una antiga edificació noble documentada històricament en aquest punt.
2: Ja estem veient, això, si podem arribar a omplir un projecte tan gran a Blanes, i creiem que és així. Hem vist també com han pujat els preus de l'habitatge a Blanes, com hi ha poca oferta també de lloguer, i que moltes persones veuen excloses del mercat de l'habitatge i que poden estar interessades en una alternativa d'habitatge com són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Per tant, creiem que realment hi ha interès, però necessitem veure i hi ha gent que es pugui sumar a aquesta iniciativa.
3: El Hub Tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions.
4: El sistema educatiu català no només està sotmès a l'amenaça i a la tensió interna de les reivindicacions dels docents, sinó que també està sota setge constant de les administracions centralistes espanyoles, que volen imposar un sistema monolingüe que abandoni la immersió lingüística i que vol espanyolitzar a los catalanes.
5: Es presentava el nou àlbum d'estudi Foreign Tongues dels incombustibles Rolling Stones. Atents, que si Deep Purple les fundaven el 68, aquests ho feien el 62, que no havíem ni nascut. Mare meva.
6: Jo no, ja t'ho dic ara.
5: Ni jo tampoc.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net.
7: Mimma.
8: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
10: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
11: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
12: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
6: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
7: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
8: Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Lloret de Mar acull des d'avui fins divendres al segon seminari internacional Arxius i Turisme. La trobada reuneix professionals del món dels arxius i del sector turístic per tal d'analitzar l'evolució dels allotjaments turístics. El seminari posa el focus en el pas de models tradicionals com les pensions familiars a grans complexos internacionals i aborda també l'impacte social i territorial d'aquesta transformació. L'esdeveniment compta amb el suport d'institucions acadèmiques i entitats especialitzades. La iniciativa vol consolidar-se com un espai de debat i col·laboració per tal de preservar i estudiar el patrimoni documental vinculat al turisme. I l'aeroport de Girona ha registrat aquest abril prop de 174.000 passatgers, una xifra que representa una caiguda del 15% respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, l'activitat a la infraestructura creix en nombre d'operacions. Segons dades d'AENA, durant el mes s'han superat les 7.200 operacions amb un increment de més de l'11% i també han augmentat els vols comercials. En el conjunt de l'any, l'aeroport acumula més de 300.000 passatgers. I en clau general, destaquem que més d'un miler de centres educatius s'han adherit al manifest que planteja deixar de fer colònies i sortides al curs vinent com a mesura de pressió. La iniciativa, que va néixer al Maresme i la Selva, suma ja 1.048 adhesions arreu de Catalunya. Els docents reclamen millores estructurals al sistema educatiu i consideren que la situació actual és insostenible. La proposta preveu suspendre aquestes activitats fins que hi hagi canvis efectius per part del Departament d'Educació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous la nuvolositat i els ruixats seguiran sent els protagonistes meteorològics. Les màximes baixen una mica i se situen entre els 18 i els 19 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

busco y te habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Són les 10.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.